Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga. Però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo. Però era inútil, deia coses ben estranyes.

Somriu quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà, però ella no hi era al despertar i ara sóc jo qui es troba perdut en el seu mapa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

mind and take me back, back to your heart, back to your heart.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran.

I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I anirem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. Dels esports, el Barça és líder en primera en solitari. És líder en solitari de primera, ara ho diem bé, de primera divisió, després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: al Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17 estrenem una nova temporada i també un nou format del Territorial que a poc a poc us anirem presentant, també anirem comentant totes les noves seccions, però sempre i com sempre portant l'actualitat de les nostres comarques al dia a dia. Avui, però, a 9:45 serà el moment de l'entrevista des de la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades, que entrevistarà Albert Ramoneda, regidor de festes de Sant Joan de les Abadesses, per comentar els actes d'una festa major que arrenca aquesta setmana. A 9:45 serà el torn de rebre a l'estudi una temporada més en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què és i qual a xarxes. Ja sabeu que nosaltres comentem tot el que passa a la xarxa X, és a dir, al Twitter. I avui tancarem el programa fent un repàs breu dels resultats esportius dels equips de les nostres comarques, que ara ja sí comencen a posar-se a to per una nova temporada que s'iniciarà en aquestes properes setmanes. I a més, un cop acabat el repàs, avui parlarem del Bike Trial Legends, que es va disputar aquest diumenge a Sant Feliu de Codines. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Una quarantena de propostes per escollir en la penúltima fase dels pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: De les 70 propostes dels veïns presentades a la quarta edició dels pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses corresponent al període 2026-2027, n'hi ha hagut 51 de vàlides després de finalitzar-ne la valoració tècnica. Aquestes s'han agrupat en 40 iniciatives. 17 han estat descartades per superar el límit econòmic, no ser una inversió, no ser de competència municipal o per incomplir algun requisit tècnic, i dues corresponien a actuacions ja previstes pel consistori. El pròxim 24 de setembre, la sala de plens acollirà un taller participatiu obert a tothom de priorització per decidir la desena de propostes que es podran escollir a la votació definitiva, prevista entre els mesos d'octubre i novembre. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica alguna de les propostes.
2: Són propostes molt repartides, amb diferents temes, temes de mobilitat, temes d'accessibilitat, temes de places, espais públics, carrers. Per tant, hi ha propostes una mica de tots els àmbits. Totes elles són propostes pensades, molt ben reflexionades, i per tant totes elles són dignes, no?, de poder guanyar aquest procés de pressupostos participatius. D'aquestes 40, n'hi ha unes 10 que el seu pressupost no arriba als 15.000, les altres 30 sí que el pressupost va dels 15 als 50.000. Recordem que els 50.000 era l'import màxim que s'ofereix des de l'Ajuntament per al procés de pressupostos participatius.
1: El nombre de propostes rebudes s'ha reduït a la meitat respecte a la primera edició, però en canvi les propostes vàlides han baixat en una proporció molt menor, de 62 a 51, i ara representen el 73% del total, quan abans era de 30 punts percentuals menys. Això respon a l'efecte crida per la novetat inicial i per un coneixement més gran del funcionament i del requisit dels pressupostos. En les tres edicions anteriors s'ha millorat la palanca de la batllia i s'ha construït un nou espai de xupluc de l'edifici del mestre Andreu. La proposta guanyadora de l'anterior edició, la reconstrucció del passeig de l'Arsemala, començarà aquest setembre.
0: I l'Ajuntament de Cardedeu ha acabat les millores del gimnàs municipal Gim 10 després d'un any de polèmica per la gestió i la falta de manteniment. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. I seguim també perquè els treballs de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu de Codines, que tenen un cost de més de 460.000 euros, arriben a la recta final. Laia de Déu, una codinenca.
3: Els treballs tenen per objectiu augmentar l'eficiència de la xarxa, fent créixer el número de sectors amb què està dividida la xarxa d'aigua i passat de 5 sectors telecontrolats que hi havia actualment als 13 que hi haurà ara. Per assolir-ho s'han construït arquetes noves i s'han equipat arquetes existents amb reguladors de pressió i comptadors. El rendiment de la xarxa d'aigua de Sant Feliu està ara mateix al voltant del 63%, és a dir, un 37% de l'aigua es perd. Pol Cabotís, l'alcalde del municipi.
4: Doncs és perquè ens permet saber l'aigua que entra en aquests sectors. I per tant, doncs, si durant la nit hi ha algun d'aquests sectors, doncs, que té una demanda superior a l'habitual, doncs sabem que allà probablement hi ha una fuita i ho tenim molt més acotat, no? Si en tenim 13, doncs sabem que són sectors més petits i que per tant doncs tenim controlat.
3: Aquesta nova divisió de la xarxa, apunta l'alcalde, també permet regular millor la pressió per sectors. En una situació com la de la sequera de fa 2 anys, també permet treballar les pressions de manera més local. Les obres tenen un cost total de 461.000 euros, dels quals 300.000 estan finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Les obres han obligat a fer talls de servei d'aigua i de trànsit. L'alcalde explica que s'han fet durant els mesos de juliol, agost i setembre per tenir el mínim impacte a la població i perquè afectaven subministraments crítics com l'aigua de les escoles.
4: Aquestes actuacions, doncs, al centre, doncs, que han obligat, doncs, a fer talls, també talls d'aigua, perquè al posar al mig d'agost vam fer totes les maniobres de posar en marxa la nova sectorització i això va fer un tall de subministrament important i durant diverses hores, i no són obres perquè sí, és a dir, les molèsties no són perquè sí, sinó per anar millorant aquesta xarxa d'aigua.
3: La coincidència de les obres de la plaça amb la construcció de l'arqueta de la plaça Doctor Robert i de la baixada de Joan Maragall, així com l'encreuament de la carretera, han generat confusió i problemes de trànsit. L'alcalde ha explicat que la coincidència es deu al fet que la subvenció de la sectorització fa que els treballs hagin d'estar acabats abans de l'octubre, i això obligava a fer-los ara. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua han anat lligades també a uns treballs de digitalització, tant de la xarxa com dels equipaments, com els pous, que han tingut una inversió de 323.000 euros. L'objectiu en aquest cas és que es pugui tenir en control a distància de les dades referents a l'aigua i poder actuar. Aquestes dues iniciatives, la sectorització i la digitalització de les xarxes, es sumen a una tercera millora de la xarxa d'aigua, la reposició de canonades de fibrociment per la fibra de polietè.
0: I tornem a Cardedeu perquè l'Ajuntament ha acabat les millores del gimnàs municipal Gim10 després d'un any de polèmica per la gestió i la falta de manteniment. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. I seguim perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma 20 anys de la presó per un avi veí de Mollà que va abusar i agredir sexualment de les seves netes, Laia de Déu.
3: La resolució judicial ratifica la sentència i dona per provat que els fets es van prellongar durant 14 anys, entre el 2006 i el 2020, aprofitant la situació de vulnerabilitat i indefensió de les menors. Segons el relat de la recerca, els abusos van començar l'estiu del 2006, quan la primera víctima només tenia 9 anys, tant al domicili de l'agressor com durant un viatge a Peníscola, fets que van causar a la menor un trastorn d'estrès posttraumàtic. L'acusat va utilitzar de manera habitual una habitació annexa de la seva casa, una antiga botiga, per forçar a l'altra neta, també de 9 anys, l'any 2011, i van mantenir aquesta conducta amb dues netes més, d'11 i 13 anys, el 2017. L'últim episodi es va registrar el 2020 a una menor d'11 anys. El tribunal conclou que l'home va actuar amb ànim libidinós i coneixent perfectament el greu dany que causava a les menors. En total, la condemna és per l'agressió i abusos continuats a 4 nenes. A la denúncia inicial, on la fiscalia demanava una condemna de 39 anys per cada delicte, també hi havia acusacions per abusos cap a una cinquena nena, però els fets no van poder ser provats.
0: El grup d'opinió Ripoll Futur presenta les noves incorporacions i no descarta concórrer a les eleccions. Isaac Muntades.
1: Una quinzena de persones han signat el manifest de balanç del grup d'opinió Ripoll Futur, que es va presentar el 3 de setembre de l'any passat i que ara ha mutat a Ripoll Futur, amb signe d'exclamació. En aquell moment el grup estava conformat per 4 persones d'orígens, edats i procedències diferents que estaven amoïnats per la situació de Ripoll. Una de les seves cares visibles, Jordi Altesa, va explicar dijous al Mirador sobre el riu Ter i Freser que estan preocupats per l'abandonament i deixadesa del municipi i de com l'equip de govern d'Aliança Catalana, segons diuen, atia l'odi i busca l'enfrontament entre uns i altres. També assegurava que no tenen il·lusió per la falta de projectes de futur, tot i que, segons deia, ja venia d'abans del govern de Sílvia Orriols. Per capgirar la situació del municipi des d'una voluntat cívica, crítica i ciutadana de repensar les coses i canviar dinàmiques per assolir un Ripoll actiu, alegre, solidari on es facin coses, aquest any han estat molt actius. Sentim Altesa.
5: Amb aquesta voluntat de generar debat, hem publicat un total de 13 articles a la nostra pàgina web que moguessin una mica les consciències, que fessin pensar, que portessin la gent a tenir altres punts de vista d'on estem en temes com l'habitatge, el patrimoni ferroviari, l'infància, la joventut, el i clavents municipals, la residència de la gent gran, de salut, que és un tema que ens preocupa i molt, la cultura, de com s'està perseguint determinades entitats, determinada gent que no té el pensament del govern actual, també comerç de proximitat, mercats, turisme, fires, indústria, la convivència i la seguretat han estat els temes que ens han ocupat, que hem estat analitzant per compartir amb la ciutadania i dels quals se n'han acabat publicant 48 publicacions a les xarxes.
1: El mateix Altesa no va descartar que es puguin presentar a les eleccions municipals de l'any vinent.
6: No descartem presentar-nos a les eleccions, però simplement ara estem intentant veure quanta gent som que compartim aquest diagnòstic i si som capaços de fer alguna cosa. Si una llista pot ser una altra cosa, no ho sé, però vull dir, també dependrà una mica de si aquest compromís que tenim nosaltres o que esperem que la gent tingui, el compromís ciutadà de canviar les coses del poble, el vol exercir un determinat número de gent o no.
1: Eva Carbonell, una de les noves incorporacions, també compartia que Ripoll necessitava un canvi i que tots els signants l'estimaven amb bogeria.
7: I ens l'estimem encara que caigui, encara que s'ensorri, els l'estimem amb il·lusions, els l'estimem sense pors, amb orgull. Amb orgull no només per nosaltres, sinó també amb l'orgull que volem que sigui pels nostres fills, pels nostres joves, que volen i busquen, doncs això, un projecte de vida fet aquí a Ripoll. I pensem que se'l mereixen.
1: Carbonell va citar el poeta Miquel Martí i Pol per dir que tot està per fer i tot és possible. S'ha de dir que entre les noves incorporacions al grup d'opinió hi ha almenys dues persones que anaven a la llista d'Esquerra Republicana, Ramon Canadell i Clàudia Navío.
0: I la 24a marxa dels biguetans que se celebrarà aquest dijous, aquest any recorda la figura de Domènec i Parera, un diplomàtic i advocat català que va propiciar en les negociacions internacionals per iniciar l'enfrontament amb Felip V i, per tant, firmar el pacte dels biguetans. Andreu Jiménez, del 9FM.
8: L'any passat es va encetar la sèrie que defugia del paper de Felip V per començar a homenatjar els herois implicats en el pacte dels biguetans i, per tant, també en la guerra de successió. El primer va ser Bac de Roda i enguany la marxa dels biguetans recordarà la figura de Domènec i Parera, diplomàtic i advocat català que va ser present a les negociacions internacionals que van permetre iniciar l'enfrontament amb el Borbó. Marta Parra Ramon, directora escènica de la marxa dels biguetans, ho explica amb més detalls.
9: Domènec Parera, tenim l'oportunitat de parlar de tota la part internacional. És a dir, sovint pensem que la guerra de successió és una guerra catalana, no?, de Catalunya, però va molt més enllà. De fet, la guerra comença a 1700, però Catalunya no s'hi afegeix fins uns anys més tard, fins pràcticament 1704-1705, quan Europa ja hi està participant en aquesta guerra, no? I d'alguna manera, inclús alguns historiadors parlen de que podria ser com la Primera Guerra Mundial, no? O una guerra, en tot cas, que s'extén molt més enllà. Llavors, nosaltres el que volem és parlar d'aquest personatge que ens permet parlar d'això, de les aliances internacionals que hi ha.
8: La marxa dels biguetans començarà a la tarda amb diverses columnes que sortiran dels pobles d'Osona. A Vic els esperaran tres punts d'avituallament, la Farinera, el Portalet i la plaça del Carbó. Serà on es convidarà el cent a encendre les torxes per fer camí cap a la plaça de la Catedral. Aquí, al punt neuràlgic de la trobada, entraran els panons. Hi haurà dos escenaris, un de central i dos laterals, que serviran per escenificar la història de Domènec i Parera. De fet, de la seva vida personal se'n té molt poca informació. En aquesta 24a edició de la marxa dels biguetans, el diàleg compromís serà entre els dos homenatjats d'enguany, que per primera vegada no és només una persona, sinó dues. Són Pep Musté i Teresa Putelles. Així, amb l'amenització musical a càrrec de la Cobla Canigó, la marxa dels biguetans tornarà a omplir la plaça de la Catedral. De cara a l'any que ve, quan se celebrarà el quart de segle, la trobada es dedicarà al general Moragues.
0: Jordi Soler, de Sant Miquel de Balanyà, competeix en Aualé als Jocs Nòmades de Kirguistan. Es tracta d'un joc d'estratègia originari de Ghana que es juga amb un tauler i 48 llavors. Andreu.
8: Dos jugadors, un tauler, 12 caselles i 48 llavors. Amb diferents moviments s'ha d'intentar capturar més que el rival. Es diu Aualé i és un joc d'estratègia originari de Ghana, però molt estès a l'Àfrica. Aquest joc ha estat la màxima preocupació de Jordi Soler, un veí de Sant Miquel de Balanyà, que està disputant els Jocs Nòmades de Kirguistan en aquesta disciplina. Així ho explica el mateix Jordi Soler.
10: Arribar a captar el major nombre de llavors a la seva banda. Jo només les puc captar si, quan moc, l'última llavor cau en un lloc on hi ha una o dues llavors. Si n'hi ha més de dues, allà es queda. I si no n'hi ha cap, doncs jo en deixo una, ja està. I després puc fer també captures múltiples. Jo puc agafar i si n'hi ha el lloc on cau n'hi ha dos, però l'anterior també n'hi ha dos, jo puc agafar els quatre. És un joc d'estratègia. Dintre dels tres grans jocs que hi ha als jocs intel·lectuals, que entren als Jocs Nòmades, és el, entre cometes, el més fàcil.
8: Els Jocs Nòmades és un esdeveniment similar als Jocs Olímpics que té lloc cada dos anys i on els atletes practiquen lluita tradicional, tir amb arc o curses de cavalls, entre altres. Totes les disciplines d'origen ancestral i molt populars a l'Àfrica, l'Àsia Central o les antigues repúbliques soviètiques. En aquesta edició, la sisena, hi ha representants de més d'un centenar de països. Soler no n'havia sentit a parlar mai fins fa un parell d'anys i en comptes de cobrir-ho periodísticament va animar-se a jugar. La delegació espanyola, amb uns 45 integrants, és la més nombrosa de la història del país, però parteix amb desavantatge davant d'estats amb molta més tradició en els Jocs Nòmades. A més, moltes de les disciplines que els conformen no estan reconegudes per les federacions convencionals.
0: Animalons i animalades. Aquest és el nom de la nova proposta educativa que s'emmarca dins del Festival Canalla, l'esdeveniment que acosta la literatura al públic infantil i juvenil. Andreu.
8: A través d'un armari teatralitzat que arribarà a cadascun dels centres escolars d'infantil, primària, biguetans, els docents podran treballar una literatura oral als propers al vocabulari i la riquesa lèxica a banda de crear espais d'atenció i concentració. La proposta que s'ha creat amb la col·laboració de la Universitat de Vic s'ha donat a conèixer al sector educatiu perquè ja es pugui començar a treballar aquest curs. Tot aquest procés d'aprenentatge quedarà enregistrat i es projectarà durant el festival que se celebrarà del 23 al 25 d'octubre. Ho explica Vanessa Amat, professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic.
11: Inicialment hi ha aquesta franja que serà més perquè les escoles visquin aquestes escenes amb els personatges i després hi ha una segona fase en què alguns infants doncs, enregistraran la seva dicció, la seva recitació dels poemes i vindran a la biblioteca Pilarín Vallès i aquestes veus es podran sentir també en el marc del festival. La idea és que visquin plenament doncs, tot el festival completament.
8: La performance amb l'Armariet s'acompanya amb textos narratius i poemes d'autoria catalana i tradició oral, escrits que parlen d'animals i d'altres temàtica irònica amb doble sentit. L'estructura conté material com cortines i peces que acompanyen la narrativa oral de la proposta. S'ha pensat per a infants entre 5 i 8 anys com un reforç a l'aula que afavoreix la cohesió social, l'aprenentatge de la llengua, la riquesa del vocabulari i l'adquisició d'estructures lingüístiques diverses. Sentim a Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Vic.
12: El que fem és preparar els infants perquè s'acostin a la literatura i per un benefici, diguem, personal i també per créixer com a persones, però preparar-los també per quan arribi aquest festival, que puguin venir, gaudir-ne en plenitud, havent treballat, i que puguin portar les seves famílies en el festival, que és al final el que volem, que la gent gaudeixi de la literatura al carrer, amb aquestes parades que hi tindrem, i ells, com que hauran fet aquesta feina prèvia, doncs segur que s'hi sentiran més implicats.
8: Aquest divendres una trentena de docents han pogut conèixer el projecte en una jornada de sessions informatives a la Biblioteca Pilarín Vallès.
0: I encara queden alguns dies de festa major a Sant Hipòlit de Voltregà, però segurament poques activitats generaran tanta cohesió com el Gran Petant que va tenir lloc dijous a la zona esportiva. Andreu.
8: No fa falta gaire presentació al Gran Petant de Sant Hipòlit de Voltregà. De fet, el moment de les presentacions dels equips que participaran de les diferents proves és un dels instants de més atenció i que tothom intenta lluir al màxim. Enguany, amb una gincama inspirada en els contes populars, per això es van deixar veure el flautista de Melín, la caputxeta vermella, la rateta que escombrava l'escaleta, les rínxols d'or, les set cabretes i el llop, en Patufet, els tres porquets i la Neguet Lleig. I també d'altres jocs més tradicionals i populars, com les curses de sacs, agafar llaminadures d'un cubell amb farina o el mocador. I ara bé, l'organització ho va reinventar tot per donar-hi més complexitat i sobretot per generar riures i la màxima diversió. A més, es va introduir que alguns equips podien sumar punts col·laborant entre ells i competint contra altres, per generar encara més dinàmiques durant tota la gimcama. Una de les cites imprescindibles de la Festa Major de Sant Hipòlit de Voltregà, que encara té jornades per endavant, de gresca i celebració. El Gran Petant va néixer el 2014 com una evolució d'una altra proposta festiva al municipi com era Festa Fotre.

0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
1: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I avui arrenquem temporada. No sempre serà així, però tenim a una persona a l'altre costat del telèfon, Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Avui crec que substituiràs a Pep Acosta, no?
2: Doncs sí, mira, els primers dies de temporada, que sempre són una mica així, sí que hem fet algun canvi, com bé dius, temporal, només per avui, demà tornem a estar tots com sempre.
0: Doncs Enric, no sé, explica'ns una miqueta com estarà avui el temps.
2: Doncs mira, tant avui com... Bé, us haig de donar bones notícies perquè podem dir que avui estem sortint de l'enèsima d'una de les enèsimes onades de calor d'aquesta temporada. Ha estat un any històric. Ara mateix estaríem parlant del quart o cinquena onada de calor. Per tant, avui ja notarem una baixada de 2 graus de temperatura aproximadament, de mitjana arreu del territori 17, de les comarques que a nosaltres doncs, ens afecten d'aquesta manera, i no serà fins dimecres que notarem una davallada ja important i potent, acompanyada de tempestes. Això sí, és possible que venim d'on venim, amb les temperatures que hi ha ara mateix, amb el terra reescalfat, estiguem parlant de temps violent. Tot queda a l'aire, s'haurà de parlar més endavant, quan faltin menys dies, de cara a demà segurament es podrà dir, però tot sembla indicar que tenen ruixats generalitzats de cara a dimecres, i que tindrem això segurament un temps doncs, violent, amb fortes tempestes, i no descartem que hi hagi inclús pedregades o clamarsades.
0: Per tant, és a dir, seguirem amb aquests dies de calor, però també es barrejarà amb aquestes tempestes, no, Enric?
2: Sí, avui comencen a baixar temperatures, avui ja sortim de l'onada de calor, i de cara a dimecres ja el canvi serà radical, i ja tindrem, de fet, no només temperatures normalitzades per aquesta època de l'any, sinó que inclús és possible que dimecres inclús estiguem un grau o un parell de graus per sota del que tocaria en aquesta època. Per tant, bones notícies per tots i totes els que no esteu suportant, com segurament sou els que ara mateix ens escolteu, doncs aquestes temperatures tan altes per aquesta època de l'any.
0: Dimecres baixaran entre 10 i 15 graus, no, les temperatures?
2: Doncs és possible que estiguem en aquestes xifres en algunes zones del país. S'ha d'acabar de precisar, però sí, la davallada serà molt important.
0: Doncs Enric, fins aquí el temps, moltes gràcies. Demà, doncs, com sempre, amb Pep Acosta. Fins ara, Enric.
2: Fins ara.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs ara, després de saber com està el temps, parlarem també de com estan els transports. Andreu Jiménez, bon dia i bon inici de temporada, eh?
3: Bon dia i bon inici de temporada.
0: Com sabem, aquests, com explicava avui l'Enric, aquests inicis de temporada que són que ens agafen una miqueta així a correcuita, hem pogut saber com estava el temps gràcies a l'Enric Rubio. Demà, com sempre, tindrem a Pep Acosta per explicar-nos i comentar-nos el temps. I també una cosa que mourem en aquesta estructura del temps és parlar sobre l'estat dels transports, que ho farem a aquesta primera mitja horeta del programa, aquesta primera part del territori 17. Andreu, hi ha alguna novetat pel que fa als transports?
3: Doncs començarem, com sempre, amb la R3, Rodalies. Pel que tenim, no hi ha incidències ara mateix a Rodalies, per tant, comencem la temporada amb la línia R3 que funciona en els trams que toca, perquè ja sabem que la R3 funciona està operativa des de la Garriga fins a Puigcerdà. Per tant, de moment tenim no tenim problemes pel que fa a la xarxa ferroviària, i pel que fa al trànsit, a la C-17, en teoria, avui no ha d'haver-hi problema, però això ara ho sabrem. Tenim circulació normal a les nostres comarques, sí que cap al sud del Vallès Oriental, com sempre, a la zona de Mollet, allà sí que ja s'acumula més vehicles a causa de la circunvalació amb la P7, però pel que fa a les carreteres que ens afecten a nosaltres, a tranquil·litat. Per tant, tothom que agafi el cotxe avui doncs no haurà de patir per cap retenció i podrà arribar a la feina a l'hora que toca, que per molts avui és el primer dia.
0: Exacte, és el primer dia, i també recordar que doncs, demà també és el primer dia de curs escolar. Per tant, també en alguns punts de les nostres comarques, doncs també en certes hores a l'hora que comença l'escola, doncs es notarà també més trànsit, cosa que no s'ha notat durant l'estiu, òbviament, perquè el curs escolar va acabar al juny, però per tant, doncs sortir amb temps, com sempre, per poder arribar puntual als llocs.
3: I de fet, potser es troben més més trànsit, perquè demà en teoria hi ha convocada de vaga de mestres. Per tant, pot ser que els professors tallin carreteres i que la gent demà doncs no arribi l'hora que toca a l'aula o a la feina, en aquest cas.
0: Un curs que l'any passat, Andreu, també com recordàvem, va començar amb normalitat i va acabar amb aquestes vagues per part del sector educatiu, i que, com tu bé comentaves, Andreu, demà primer dia de curs escolar i primera vaga convocada, 8S, un curs que entendrem que serà mogudet en aquest sentit, eh?
3: Home, imaginem que sí, perquè veiem com ha anat tot, les negociacions van anar abans d'acabar el curs escolar al mes de juny, que ens sona que, com si fos fa 3 anys, i no va ser fa un parell de mesos, i sí, els mestres continuen demanant totes les seves, bueno, tot el que porten manifestant-se aquest temps, i demà sortiran al carrer també per, en aquest primer dia de curs, per evidenciar el seu descontentament amb el Departament d'Educació.
0: No sé si ens volies comentar alguna cosa més, Andreu.
3: No, ja ho tindríem, Ona.
0: Doncs explicarem amb aquest minutet llarg que ens queda abans d'entrar a publicitat. Aquest any, com heu sentit bé el sumari, Territori 17, doncs serà de 9 a 10 del matí, per tant serà un bloc més reduït, però com comentàvem, les seccions de sempre, tindrem seccions de cultura, de foc lent, tindrem seccions esportives, però també doncs parlarem de l'actualitat de les nostres comarques i del que passa el dia a dia, com sempre amb entrevistes, això parlant d'actualitat, però amb aquest temps reduït. Andreu, comentar alguna cosa més?
3: Jo diria que a mi, jo personalment ja ho tinc tot comentat. Sí que és el que deies tu, que ara tindrem noves seccions i un programa més reduït d'una hora, per tant, més curt però alhora més intens, per tant, a veure com es desenvolupa aquest nou Territori 17.
0: I res, entrades a 9:45 del matí, serà el moment per l'entrevista amb l'Albert Ramoneda, regidor de festes de Sant Joan de les Abadeses, on l'Isaac Muntades, amb ell comentarem els actes d'una festa major que arrenca aquesta setmana. Sabem que arrenquen aquestes últimes festes majors de la temporada, i ho farem doncs amb l'Albert Ramoneda, com dèiem, amb el regidor de festes. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
5: Si t'agraden les antiguitats, vine el 13 de setembre al recinte Firal al Sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'antiguitats de Vic, diumenge 13 de setembre, de 8 del matí a 2 del migdia. Sorteig d'un obsequi entre tots els visitants. T'hi esperem.
6: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
6: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecal.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
6: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
6: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
6: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
4: El nou FM 92.8.
7: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta

0: Unitat que va fer trontollar el franquisme. Assemblea de Catalunya 1971-1978.
1: Presentació aquest dimecres 9 de setembre a les 7 de la tarda a la Sala Verdaguer Callís del 9-9 i en directe al 9FM. Buscant la llum,
0: buscant la... El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. Des d'aquest dijous fins dimarts vinent, Sant Joan de les Abadeses celebrarà una nova edició de la Festa Major carregada d'activitats per a tots els públics i amb alguna novetat important. Isaac Muntades, bon dia i també bon inici de temporada.
4: Bon dia, Ona, i bon inici de temporada ben retrobada. I avui, efectivament, ens acompanya el regidor de festes de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, l'Albert Ramoneda, que ens donarà tots els detalls del programa d'aquesta Festa Major del municipi d'enguany. Bon dia, Albert, i moltes gràcies per acompanyar-nos al Territori 17 un any més.
5: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
4: La primera pregunta, Albert, aquesta és obligada perquè enguany sí que és veritat que tenim un hàndicap important, que és que està prohibit fer actes a la plaça Major ja des de fa uns mesos pel mal estat de l'edifici de Camp Blanchard. Hi ha activitats importants que no es podran fer allà, ara estic pensant sobretot potser la més icònica és el Ball dels Pabordes, evidentment, però també, per exemple, hi ha l'Entrevoltes. Explica'm una mica, on es traslladaran aquestes activitats i d'altres activitats que es feien allà, com s'han escollit els nous emplaçaments? Què canvia?
5: Sí, bàsicament el que comentaves, com ens veiem amb la impossibilitat de poder fer qualsevol activitat a la plaça Major, hem hagut de buscar altres espais alternatius per fer possible que puguem seguir mantinguent la programació i coses doncs, tan emblemàtiques com poden ser el Ball dels Pabordes o l'Entrevoltes. La majoria d'aquests actes els traspassem al Passeig Comte Guifré, que és un espai que al final està escollit conjuntament amb les entitats que organitzen. Vam mirar d'adaptar els requisits tècnics que necessitaven i vam buscar un espai que encaixés, a més, força a prop del centre del poble, i el passeig va semblar que era l'espai que tècnicament podia acollir aquests esdeveniments i, a més, doncs, donava un cert espai perquè la gent els pogués gaudir igualment. És una llàstima, però bé, mira, de forma excepcional, doncs, farem això d'organitzar-ho en un altre emplaçament.
4: De fet, ara pensava que la tipa d'etapes, per exemple, ja va traslladar-se al Passeig Comte Guifré, va anar molt bé també, vull dir que també és un emplaçament que ara està renovat, per tant, també es pot aprofitar per això. Albert, prèvia a la Festa Major, aquest cap de setmana, ja estem una mica de Festa Major aquí a Sant Joan, perquè es va presentar el monogràfic de la Festa Major, precisament, que es titula 25 anys fent poble, 25 anys de jazz. Explica'ns qui l'ha fet i quina importància té el jovent actiu santjoaní en la Festa Major, que són una mica la comissió de festes, no?
5: Són coses diferents, jo crec.
4: Sí,
5: jo n'estic molt orgullós i, de fet, en vaig formar part, vaig estar a la Junta durant uns quants anys. És una entitat de jovent que es dedica doncs, a això, no? A organitzar activitats culturals, festives, concerts i altres esdeveniments, i són molt importants a la Festa Major perquè ja des de fa aquests 25 anys tenen un dia seu, que és el divendres, que és amb el mític Entrevoltes, no? És una llàstima, no? Justament és l'entitat que segurament, juntament amb el Ball dels Pabordes, es veu molt afectada per la situació de Camp Blanchard, perquè justament el nom que té l'esdeveniment, que és Entrevoltes, és Entrevoltes justament perquè a la plaça Major hi ha totes les voltes, i de fet ells porten 4 anys que no han pogut fer l'Entrevoltes a la plaça Major justament per aquesta situació. Llavors, bé, importants ho són molt. Van presentar, com deies, el monogràfic aquest cap de setmana. El monogràfic el va treballar la Martina, però sí que la Martina Fucrà, però sí que és veritat doncs, que va contactar amb tots els membres de tots els anys que han anat passant per aquí per generar doncs, un monogràfic que és molt interessant i que els que hi hem set posat doncs, ens fa molta il·lusió, no? Perquè al final doncs, veus com ha anat creixent l'entitat. No és fàcil, les entitats doncs, sempre passen per millors i pitjors moments, però mira, és una entitat que ha aconseguit complir 25 anys, que no són pocs, i bé, felicitar-los també des d'aquí que fan una molt bona feina i que això, que començaran el, bueno, aquest any no comencen normalment.

0: són el principi de Festa Major. Aquest any tindrem activitat des del dijous, però bé, són els que tradicionalment enceten la Festa Major amb l'entrevoltes.
1: Precisament, ja que em comentes l'entrevoltes, el divendres no inaugura la Festa Major, després parlarem del dijous. Qui vindrà a l'entrevoltes? Quins grups vindran? Quines propostes tenim aquest any?
0: L'entrevoltes sempre fa això, no? Al final, un de l'esperit de l'entrevoltes és intentar doncs, descobrir grups que encara no diguem, són molt coneguts i llavors veus amb els anys doncs, que acaben agafant ressò i quan ara mires endarrere i veus els cartells de l'entrevoltes dius com pot ser que fóssim capaç de portar gent que ha acabat sent tan popular o tan famosa no, com Macaco a la plaça Major. Llavors és perquè es busca mirar de trobar grups emergents i els portes a Sant Joan quan encara no han fet el boom aquest de tornar-se tan famosos. Llavors aquest any ens porten grup de ties, Grog i Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i un DJ per acabar de tancar la nit. Això també comença a les 9 de la nit al passeig Comte Guifré i també doncs hi haurà el correfoc entremig, que també estarà per allà un cop acabat aquesta primera part de concert. Llavors hi haurà el correfoc també que estarà per al passeig Comte Guifré.
1: Dijous, ara em deies, que és el que encetarà, per sort, a l'Era d'en Serralta i la plaça Coma Mala tindrem aquest Fira Músics, que l'any passat doncs, ja sabem que els impulsors doncs, van dir que deixaven no, de pilotar-lo i que buscaven un relleu, vull dir que els interessava que hi hagués relleu, es va trobar i doncs, s'ha aconseguit mantenir. Explica'ns una mica quin cartell tindrem i content no, perquè s'hagi mantingut.
0: Sí, no, home, i tant. És una aposta doncs, que fa ja uns quants anys van iniciar doncs, un grup de persones amb aquest interès no? també de portar la música a diferents espais del poble que no eren els típics on hi tens sempre, en aquest cas doncs, a la Vila Vella, i amb aquesta idea també de que no només fos un lloc en específic, sinó que tenim dos espais. El primer any fins i tot van ser quatre. Ara mateix doncs, es van mantenir la plaça Coma Mala i l'Era d'en Serralta, on es van alternant diferents tipus de concerts. Aquest any, la part de la Coma Mala, hi podem veure de forma alternada, hi ha els Metal Busters, Llengua Morta, Fetus i Holy Sinners, i a l'Era d'en Serralta hi podrem veure Robot Robert, La Pau i Tura Sala. I llavors, a més d'això, per la gent amb qui encara es quedi amb una mica les ganes de festa quan acabem aquest Fira Músics que el tenim al centre del poble, a l'Escorxador també hi haurà una mica de DJ i la gent podrà continuar la festa allà. Però bé, en tot cas, això, molt contents. Felicitar tant a l'organització sortint per aquesta aposta d'organitzar un esdeveniment dintre la Festa Major, que no és gens fàcil, perquè al final doncs, ja hi ha molta activitat, però va acabar sent doncs, un esdeveniment que tots esperem a la Festa Major i ells sí que van dir que voldrien plegar, perquè al final, doncs, el que dèiem, no? les entitats no hi pot ser sempre, sí que hi vas estar en temps i necessites trobar un relleu, i en aquest cas doncs, va sortir relleu, el José Aguacil ha estat la persona que ho ha liderat, i bueno, ell, en conjunt amb el seu equip doncs, han aconseguit oferir-nos un any més de Fira Músics, amb la complexitat que té també que serà dijous, que és dia laborable i que n'hi ha molts doncs, que
1: Correcte.
0: Estarem treballant i pujarem a Sant Joan, que encara no serà dia festiu, però bé, tens l'11 de setembre, que és el divendres endemà, així que ja es podrà fer la Festa Major.
1: Exacte, ara t'anava a dir, la Festa Major sempre coincideix amb la Diada Nacional de Catalunya. Normalment la Diada sol caure cap al final de la Festa Major, almenys els últims anys ha estat més o menys així. Ara queda, anava a dir entremig, però gairebé al principi. Això també és bo, no?, en certa manera.
0: Bé, ben bé al principi, sí. No, ens acabem adaptant, i al final sí que ens condiciona molt, evidentment, com que és un dia festiu a tot Catalunya, depenent del dia on ens cau, doncs t'impulsa molt les activitats que hi tens al voltant, no? Perquè, per exemple, aquest any ens coincideix amb l'Entrevoltes, doncs t'anirà molt bé perquè l'Entrevoltes pugui tenir més afluència de gent, perquè al final al ser un dia festiu, doncs la gent es pot moure més o és més còmode. Ho hem notat, sobretot anys, que et cau en un dimarts, que llavors tens un dilluns de Festa Major espectacular, o a vegades fins i tot si et cau amb la bogeria, doncs et va molt bé, perquè és un dia que, clar, que costa treure gent de fora del municipi o de la comarca, amb una cosa tan, tan interessant com és la bogeria, i llavors doncs, va molt bé, depèn d'on cau, per anar impulsant dies diferents de la festa major.
1: Hi ha alguna novetat, Albert, respecte a la programació habitual? Perquè ara, per exemple, parlaves de la bogeria, després anirem parlant una mica dels actes més destacats, però no sé si hi ha alguna cosa que s'introdueix nova aquest any.
0: Bàsicament ja hem tingut molta feina amb la gestió del canvi d'espais, no? Del que comentàvem de la situació de Can Blanchard. Però no, amb 900%. Diria que no ara mateix, tot i que mantenim coses que ja també vam iniciar, per exemple, la junta actual de la comissió de festes, com poden ser la Sant Joanada, que també la fem el diumenge després del Vall dels Pabordes, que també continuem aquest any. I diria, si no em vull deixar, no vull tampoc quedar malament amb ningú, però diria que 9-9 tindrem, més enllà de que cada una de les activitats està renovada i pensada i amb l'experiència dels altres anys, però més enllà de tot aquest canvi de moviment de llocs i escenaris i moguda que hem tingut per organitzar-ho tot, activitat nova diria que no n'hi ha cap.
1: Actes de cultura popular, una mica que hi ha previst, bueno, hi ha gegants, activitats sobretot el dissabte, no?, en aquest cas.
0: Sí, evidentment, des de començant la part més vinculada a l'11 de setembre al divendres, amb l'ofrena tradicional, l'ofrena floral que es fa al monestir, amb partits de futbol que tens més a la part del dia, com també, com deies, els gegants el dissabte amb la cercavila dels gegants, que sempre doncs, ens porten alguns convidats d'arreu de Catalunya, i és un dia molt maco doncs, de poder veure. També condicionats per això de la plaça Major, però bé, en tot cas sí que hi haurà gegants, amb concerts per totes les edats, des de festes de l'espuma, activitats més infantils, concerts infantils, també passant doncs, per coses més tradicionalment popular, com les sardanes, les serenates a dalt del monestir i tota l'activitat vinculada a la festa major, com els tradicionals balls dels pabordes i tot. No? Tindrem tots aquests dies, sobretot dissabte, diumenge, dilluns, molt farcits també de cultura.
1: El Vall dels Pabordes, que segurament és una de les icones de la festa major de Sant Joan de les Abadeses, el tindrem, això, com dèiem, el passeig a Comte Guifré. Canvia molt, com serà, qui tindreu de convidat aquest any? Es preveu que també potser hi cap més gent, no?, fins i tot, o com es pot vehicular tot plegat?
0: Lo principal i més important és que els balladors i l'entitat creuen que és un bon lloc i s'hi cap i es pot ballar el ball, es podrà fer amb tota la normalitat. Altre és a veure com acabem encaixant la part més logística, això, no? De poder-hi afegir el públic, perquè sí que és veritat que tens més profunditat, però potser no tanta amplada, i és una mica més complex. El terreny també és diferent, no?, perquè és aquesta part més de sorra, tot i que ja et dic, la part més important, que és que l'entitat es vegi amb cor i que se senti, se senti confiada de poder ballar amb totes les garanties, està coberta i està consensuada, així que segur que tindrem un Ball dels Pabordes per recordar, no? Al final és una llàstima, perquè no d'això, però bueno, mira, tots podrem recordar aquell any on el Ball dels Pabordes, en lloc de fer-se a la plaça Major, es va fer el passeig, i veurem com va. També, mira, doncs, és una festa major singular en aquest sentit.
1: I per anar acabant, Albert, hi ha tres activitats també que són molt santjoanines, la Diana Florejada, el dinar popular a la Font del Cubilari i la bogeria. Explica'ns una mica horaris, què són aquestes activitats, que són molt participades, a més.
0: Mira, novetat, ara m'hi has fet pensar, no és novetat en si de l'activitat, que és la Diana Florejada, el Ball del Pijama, no?, que diem, que normalment començava a les 5 del matí des del pavelló amb una xaranga, però per una mica dinàmiques que hem anat detectant al municipi, el que ens passava és que ens trobàvem que la gent costava molt que arribés al pavelló, i ens hem trobat un parell d'anys que no s'inicia, o sigui, que la xaranga quasi bé començava sense gent que els seguís. Llavors, aquest any hem modificat una mica horaris i farem que a les 3 del matí doncs, començarà la Diada Florejada, el Ball de la Xaranga, al Passeig Comte Guifré. D'allà farem doncs, el Cercavila, que abans es feia a les 5 del matí, es farà a les 3 del matí, i pujarem tots cap al pavelló a fer aquest ball del pijama a partir d'això, no? Amb les 4 del matí o així aproximadament, que jo crec que és una festa molt santjoanina on tots ens posem el pijama que tenim guardat per aquest dia de l'any i ens agrada molt. Novetat també, mira, és veritat, és que ara m'ha vingut al cap pensant en això. El diumenge també era un dia que estàvem veient els últims anys que no aconseguíem atreure públic, la gent es quedava descansant a casa i, per tant, doncs, implicava un esforç d'organització i de muntar una sèrie de concerts i DJs que no acabaven tinguent públic. I llavors aquest any, i a més, sabem que comencem el dijous amb el Fira Músics, hem decidit el diumenge fer una mica de break, no hi haurà festa, diguem, a la nit, i llavors així la gent es podrà guardar totes les energies per anar al ball del pijama. I llavors això, fem el ball del pijama, anem a descansar una mica i llavors la gent doncs, podrà anar a fer el dinar del cubilar, les vermites i la bogeria on doncs, bé, hi haurà aquesta festa d'escuma prèvia per als més petits i llavors començarem la tradicional bogeria on tothom tirarà aigua dels balcons. Adaptada també, perquè no acabarem a la plaça Major amb la típica font que hi tenim allà posada i aquella imatge tan, tan maca de fi de festes, però avançant, deixarem a la gent que pugui venir a veure la sorpresa que hi haurà, que intentarem que al final també sigui especial i encara que no sigui la festa Major hi hagi alguna novetat que la gent ho pugui disfrutar. No m'avançaré perquè així la gent podrà venir i serà més sorpresa, però els convido a tothom a venir a aquesta bogeria.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies Albert Ramoneda, regidor de festes de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Només desitjar doncs, que tinguem molta bona festa major aquí a Sant Joan de les Abadeses, que vingui molta gent i que el temps ens acompanyi, que això també és el més important. Moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Passa un minut de 3:15 al Territori 17. Bé, no ho esperava, però aquí estem una temporada més. Guillem Sánchez, què tal? Com estàs?
3: Doncs amb moltes ganes d'acostar-vos piulades, de venir aquí a la ràdio i de seguir fent Territori 17, només faltaria.
2: Com ha anat l'estiu?
3: Ha estat curt, com suposo tothom, molt calorós, massa,
2: molt calorós.
3: Segurament, però llavors és quan tornes a treballar, quan tornes a començar programes, t'adones que també tens ganes que passi l'estiu i que ja arrenqui la temporada normal.
2: Exacte, no sé, què li passa a la gent a Twitter?
3: Mira, no sé si estic més feliç jo o aquest usuari que ens diu avui: he pagat l'última quota del crèdit del meu cotxe. Quina felicitat. Quina sensació més maca, eh?
2: Bueno, anava a dir quina enveja, no? Perquè de moment no estic en aquest procés, tot i que començaré d'aquí poc, suposo. Per tant, enveja sana.
3: Va, Marc, també ens resumeix aquesta setmana d'inici de tot d'una manera molt fàcil. Ens comenta: el curs comença en dimarts, engega en vaga i divendres és festa. La metàfora és gairebé perfecta.
2: Sí?
3: Que maco tot plegat, eh?
2: Sí, a més també era aquell...
4: Que maco ser nen, eh?
2: Aquesta setmana que realment no començaven aquesta setmana, sinó que al final realment no acabaran començant mai la setmana que toca.
3: A veure quin dia obren la porta i hi ha alumnes dintre les aules.
2: Exacte.
3: Estarà bé saber-ho. Quan arriben certs moments de l'any de canvi, també significa que la gent fa balanç i com, per exemple, els tracta la vida. En Marc és molt concret i ens diu: l'eclipsi va durar un minut, però ja veig que la sensació que no sóc res m'acompanyarà fins desembre. No pot ser,
2: no,
3: Marc, sisplau.
2: No. A veure, setembre és nou curs... Per
3: noves
2: mi és,
3: il·lusions.
2: Per mi és un nou any, el
4: és
2: setembre.
4: És el 2027.
2: Sí, per
3: nous reptes i vinga.
2: I endavant, clar que sí.
3: En canvi, la Neus ens confessa això. Diu: és raro perquè des que la vida em somriu no em neix tuitejar res. Home, evidentment. Perquè tens...
2: És ben cert, això, eh?
3: Tens temps i preocupacions per altres coses. Dubte existencial de la Mireia. No sé què li recomanaríeu, eh? Ens diu: el cor dividit entre l'objectiu d'acabar l'any en parella o superar el rècord vigent.
2: Bueno, no sé.
3: Que triï ella.
4: El que li vingui de gust.
2: El que li apareixi, també.
3: El que li porti la vida.
2: Exacte.
3: Va, bones sensacions. També tenia aquesta usuària ahir a la tarda. Ens diu: és diumenge, no tens ressaca. No tens ressaca, ningú t'enganya i el Barça goleja a la Lliga. La vida és bella.
2: La vida és bella, sí.
3: La vida és meravellosa fins que arriba el dilluns.
2: Però... Exacte.
4: I divendres també ja et va portar aquella cirereta al pastís, no?
3: Va, i bon joc de paraules de l'Adrià, que ens diu: no sé què tal vosaltres, però jo personalment estic servil i acabat boig per Flick.
2: Oh, que maco, no?
3: Oh, que maco. Va, l'Ale en reconeix avui, diu: el meu sou no fa maig amb l'estil de vida que m'agradaria portar.
2: Això és un problema, és ben cert, això.
3: Però això se soluciona treballant més, també, o no?
2: Jo crec que aquí...
3: O canviant de feina, o...
2: Sí.
3: O rebaixant el teu estil
2: de vida. Si es vol, es pot, però jo crec que el millor és rebaixar l'estil de vida i les expectatives.
3: També, no?
2: Sí, sí,
3: tornar
2: sí.
3: una mica i tocar de...
2: Tocar de peus a terra, exacte.
3: Última piulada de la secció.
2: Uf, passa, això serà... Pam, eh?
3: No podíem acabar de cap altra manera.
2: No, no, no, no, no, no.
3: Sí.
2: No, no, sí, no, no.
4: Salten tants.
3: Mira, eh? T'ho deixo llegir tu, si vols, eh? Ona, mira.
2: Se m'estan entelant els ulls.
3: Començarem bé, última piulada. Què posa?
2: Ah, bueno, val.
3: Ah, no. Ja sé per on anaves tu, ja sé per on anaves
2: tu. Val, no, no, no.
4: Nadal.
2: Bé, bé. Queden 13 no? dilluns per les vacances de Nadal.
4: Ah, bé.
2: Val. Mira, m'estava venint aquí una cosa de dir no em comencis a comptar quan queda per l'estiu perquè em posaré a plorar de veritat, eh?
3: Ah, jo pensava que anaves per l'escudella o per alguna...
2: No. Ens hem entès, però mitges.
3: De moment, 13 dilluns per les vacances de Nadal, per tant, molt que hi per endavant,
2: sí.
3: però tenim ja un objectiu per...
2: I ganes, eh? Jo tinc ganes.
3: Evidentment.
2: Guillem, bon inici de temporada i ens veiem aquí de dilluns a dijous.
3: Perfecte. Farem setmana...
2: 17.
3: Farem setmana curta, doncs.
2: I tant, que vagi molt bé.
3: Vinga.
2: I ara és moment per fer el repàs esportiu de les nostres comarques.

0: Doncs començarem des de la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades. Explica'ns com ha anat aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, on encara no tenim futbol, però sí que us faig dos apunts poliesportius d'aquest cap de setmana al Ripollès, perquè es va celebrar diumenge la 14a edició de la Marrana de Vallter, que és puntuable per la Copa Catalana. El recorregut de 24 quilòmetres van guanyar Biel Segués en homes i Elia Vidal en dones. A la de 13 quilòmetres els triomfadors van ser Irineu Parra i Bruna Torrembó, mentre que la cursa d'11 quilòmetres els més ràpids van ser Josep Morales i Carla Vall d'Oriola. I encara més ràpids que ells, perquè estem parlant de motor en aquest cas, doncs en la novena edició del Rally Ripollès Clàssic de dissabte va guanyar Vicenç Calduc amb un Golf GTI. Van participar-hi 65 equips en un traçat de 350 quilòmetres repartits en dues seccions i 8 zones. En aquest cas, Jorge Villasant, també amb un Golf GTI, i Carles Bracons, amb un Peugeot 205 GTI, van completar aquest podi. De moment, això és tot, perquè no tenim els equips habituals a les nostres comarques.
0: Doncs anirem des del Ripollès fins aquí a la comarca d'Osona i a Lluçanès. Andreu Jiménez, explica'ns també com ha anat aquest cap de setmana.
2: Doncs mira, aquí el cap de setmana a Osona, si hem de parlar d'una cosa, és de bàsquet, perquè fa 40 anys que s'està fent aquest torneig de Sant Julià, on precisament aquest any hi han participat equips de la CB, com és habitual, la Penya, el Manresa o el Lleida, i també el conjunt alemany, l'Ulm. I bé, a banda d'això, doncs, també van haver-hi partits del Club Bàsquet Vic, per exemple, que va jugar el trofeu Didac Herrero contra el Navàs. Va haver-hi concurs d'esmaixades, de triples, és a dir, una mica show americà NBA, en una jornada plena de bàsquet a Sant Julià de Vilatorta. I pel que fa al futbol, doncs destacar que el Tona ja ha començat la Lliga, va perdre ahir a casa 0-1 contra el Mollerussa. I destacar també Copa Catalunya, partits de Copa Catalunya, on el Calldetenes va caure 0-1 contra el Navàs, per tant queden eliminats de la Copa Catalunya, i el Torelló va començar bé aquest torneig golejant el camp a la Vall d'en Bas en el seu camp. Per tant, victòria de l'equip de Miquel Muñoz per 1-4. I un últim apunt esportiu, així ràpid, Ignasi Kerr, jugador del Barça Atlètic, ahir va marcar 4 dels 5 gols de la victòria dels blaugranes per 5-0 contra el Naxara.
0: I comencem una nova secció, una nova part en aquesta part esportiva, en aquesta secció esportiva, on descobrirem esports no tan reconeguts, anècdotes d'esportistes i moltes altres coses. Avui, com us avançàvem al sumari, parlarem del Bike Trial Legends, una prova que es va celebrar ahir a Sant Feliu de Codines i ha tornat a reunir pilots i bicicletes de trial de l'època. Escoltarem el nostre primer testimoni, Jordi Molet, un dels participants de la prova.
3: El tema és que les bicicletes que fèiem servir abans que existissin marques que fabricaven bicicletes, pues, bueno, la BH era molt típica, la típica BH de passeig, pues, transformada i convertida en bici de trial. El que passa que, d'alguna manera, hi havia com una mena d'estàndard, hi havia gent com els Figueres i altres tallers d'altres llocs que feien unes forquilles, ja, tal. Jo, pues, el meu pare era molt manetes, i ens ho fèiem nosaltres a casa, i llavors vam transformar-la molt a la nostra manera. I llavors la geometria és diferent, la forquilla no és de doble barra, que és molt poc habitual en aquella època, el manillar és un manillar d'una volta coixerpa que un veí meu el va trencar entrenant, jo el vaig arreplegar, el vam soldar i segueix sent el mateix 45 anys després. Bueno, de fet, aquesta bici, jo hi va haver un moment que vaig tenir una altra bici i el xassis d'aquesta bici va quedar per allà en algun racó. Quan em vaig reenganxar i vaig saber que es feien triar els clàssics i tot això, somiava en tenir aquella bici, perquè era la meva bici com més autèntica, i no la trobava. Em sorprenia molt que l'hagués llançat, i al final, amb un camp, amb una pila de ferros, vaig trobar el xassis allà, i a vegades dic que el dia aquell, quan vaig agafar aquella bicicleta, la vaig posar al cotxe i vaig tornar cap a casa, va ser un dels dies més feliços de la meva vida.
4: I què suposa per tu que un cop l'any la puguis tornar a treure per córrer amb una prova com el Legends?
3: Home, per mi és fantàstic, perquè el ritme que vaig és el dia que faig esport de l'any. Però m'ho passo superbé, i ja dic, podria agafar altres bicis, però no, jo vinc a passar-m'ho bé i això, ja traurà a passejar aquesta bicicleta, que és única.
0: Doncs bé, primera anècdota de la temporada. Laia, de Déu, no sé si vas poder anar a veure o participar en el Bike Trial Legends. Em sembla que no et podem sentir, Laia. Isaac Muntades, et tenim per aquí també.
1: Lo retro no mor mai, no?, que diuen. Vull dir que... que realment...
5: Ara jo crec que sí, ja.
0: Ara sí, perfecte.
1: Ja la
0: sí,
1: sentim
0: sí.
1: A la Laia.
5: No, res, el que estava dient és que hi va ser la meva companya, la Gemma Permanyer, estic super d'acord amb el que ha dit l'Isaac, que és lo retro no mor mai, i a mi em sembla fantàstic que com es feien abans totes aquestes proves que ara es fan amb bicicletes superconcretes i com les anaven com antigament, bueno, almenys a la meva època es deia trucant una mica, no?, les coses...
0: Sí.
1: Sí, sí, com...
0: Digues, Isaac.
1: Com en el món del motor, en el fons, una mica. Vull
5: sí.
1: Dir, aquests cotxes i unes bicicletes, doncs, bueno, que la veritat, quan penses en una BH, no?, que penses en una bicicleta d'aquestes de passeig i que realment la puguis transformar en una bicicleta de trial, ara estic veient imatges també d'una mica d'aquest trial, fa molta gràcia. A més, són bicis, bueno... que són molt petites, no? Jo sóc incapaç de fer cabrioles amb aquestes bicicletes, vull dir, no em cauria i em faria molt de mal i probablement em mataria, no? Però ostres, té molt de mèrit fer aquestes coses i amb bicis tan antigues, no? Perquè bicis més modernes, preparades...
2: Clar. No.
5: Sí,
2: que aquestes no deuen tenir ni suspensió.
1: No, suspensió,
2: clar. No. Anar-te posant allà les roques, els braços sí. No deuen acabar...
0: I això és una cosa que també penso perquè fa poc vaig anar a veure un entrenament de nens que anaven a una competició, ara mateix no recordo quina competició era, però ostres, s'ha de tenir una força de braços i de cames perquè clar, és això, o sigui, t'has d'aconseguir aguantar sobre objectes que dius, una bici no es pot aguantar aquí. Llavors hi ha
2: correcte.
0: Molt equilibri, exacte, o sigui, realment has de, no només entrenar, entenc, força, sinó, vull dir, bueno, i també tenir aquesta idea d'això, de tenir equilibri i de poder-te aguantar. És una cosa que jo també, Isaac, com tu, em costaria una miqueta, eh?
5: Sí, a mi també, eh? Vull dir, o sigui, més enllà de potser baixar una rampa i ja està, el meu recorregut fent això acabaria aquí, vull dir, perquè allò de les roques i tot això, personalment jo ho veig força complicat. Vull dir,
0: sí, sí.
5: I més amb aquestes bicis, vull dir que sí que és veritat que aquí s'està donant una cosa que potser ja s'ha dit molts cops, però és que lo antic i lo de fa més anys dura molt més.
0: 100%.
5: Això és un fet.
0: Doncs, sí, sí. Amb aquestes paraules de la Laia, acabarem avui al Territori 17, un Territori 17 que serà express amb aquesta Ureto, però bé, com sempre, nosaltres hi serem demà a les 9 del matí. Que tingueu bon dia.
6: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
7: El 9FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo, mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casas, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
2: Bon dia. Doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen, aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de deu del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics, que s'ha produït aquesta deflagració encara amb bombers treballant-hi.
1: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: this. And we be jamming.
1: Yeah.
0: Like this.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de Guàrdia de Reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind.
1: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
2: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
2: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
2: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tres persones han resultat ferides en l'explosió d'un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Dos dels ferits, un home i una dona, estan greus a l'Hospital Joan 23, mentre que una tercera dona es troba en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructures de la URB ha explicat que l'incident s'ha produït per una deflagració d'àcid nítric durant la manipulació de productes químics i ha assegurat que es treballava seguint les mesures de seguretat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala per haver-se saltat fins a 3 vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només 2 setmanes. L'home hauria accedit al domicili de la víctima saltant el mur en 3 ocasions, l'última aquest dissabte quan la dona era a casa. Posteriorment, mentre ella era a comissaria, de Roses denunciant aquests fets, el detingut hauria tornat al domicili. Una veïna va alertar la policia local i els Mossos el van detenir poc després. L'home ha passat ara a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i també a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A banda, també, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà. Al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya Central i el dimecres el risc s'estén també a gairebé tot el país amb especial incidència a la Catalunya Central. I pel que fa al trànsit, un accident a la Nacional 260, Montferrer-Castellbó, obliga a circular en pas alternatiu. A més, també una avaria a la C33, a Montcada i Reixac, deixa un carril tallat en sentit Barcelona i un altre, en aquest cas, a l'AP7, a Martorell, deixa un altre carril tallat en sentit Girona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del Ferm, a l'A2, al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vila-sana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, que s'allargaran fins al 16 de setembre i que ja provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència, la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos ja resolta. Els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar encara alguns retards. I aquesta setmana fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, els Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la gincama nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Right. This next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long. So please, big, a big, big welcome to Charango!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació de la ciutat, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
3: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure-se'l de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades, novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir-nos a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
9: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només a l'àmbit escolar, sinó també a un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
9: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació món.
9: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
10: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
9: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall d'Algès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgonyà, Vilaseca i Orís.
0: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: L'Escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'Escola Salesians de Mataró.
18: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
17: L'Escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
19: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
4: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
19: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
5: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
19: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
0: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
19: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
20: Jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: La xarxa de comunicació local.
21: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
19: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
0: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
22: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
23: Massa calor. No havia passat mai això.
24: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
25: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
26: No es pot aguantar gaire.
2: No, és bastant insuportable.
22: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
24: Finestres obertes, aire condicionat a estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
23: Encara anem passant les nits com podem.
2: El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
22: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
1: Notícies en xarxa.
0: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
3: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
0: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
3: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
3: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
0: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
7: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
0: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
10: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
25: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
10: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
0: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
9: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Pueles, de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
11: Avui doncs té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent doncs que estima Puiggraciós i les monges.
9: Després de la vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Vigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
0: I abans de la informació cultural, us volem parlar de Lleida Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya, estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
12: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
13: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
12: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
0: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Cort al Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
16: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
14: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
26: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamin i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
27: We need normally a number 9, a real number 9. So
28: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
27: Also in the midfield, that Petri's squad.
28: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
27: Also in the finishing, and this is good.
26: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
4: tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana al final. Treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
26: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
5: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar ni pel camp. És probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar, és veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
26: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
15: L'etapa de Maica García, l'estralpó natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
26: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilerna Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
17: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
26: Doncs això és tot pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Puntal 4 para 0, que los pedags vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
9: Així ho compartiu tot?
10: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
11: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
12: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
13: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
12: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellbé.
14: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
15: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
16: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
12: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el

0: núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
2: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
3: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
1: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
2: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
4: Recita el blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
7: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolta, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
6: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
7: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només a l'àmbit escolar, sinó també a un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
6: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
1: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
6: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
8: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
6: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
9: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
6: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
1: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
2: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
10: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà

0: va ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
1: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
0: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
2: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
3: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
4: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
3: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgonyà, Vilaseca i Urís.
2: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i s'assuma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
5: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
6: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
5: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
7: Notícies en xarxa.
2: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
8: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
9: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
8: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
10: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
8: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
2: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
3: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
11: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
2: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
3: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
2: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
12: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
13: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè diguem que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
12: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
7: Notícies en xarxa.
2: 3:15, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
3: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
2: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
3: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
14: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
3: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
2: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:15 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
15: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
16: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
15: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
2: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
17: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
18: Una planta que de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
17: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
2: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
5: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
19: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot. Perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
5: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
20: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
2: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
22: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
21: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
23: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
0: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
23: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begú Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
2: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
1: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamin i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
4: We need normally a number 9, a real number 9. So
6: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
4: Also in the midfield, Petri scored a goal.
6: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
4: Also in the finishing, and this is good.
1: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
24: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
1: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
25: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat per nostre, no ens hem acabat de trobar ni pel cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens hem tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara.
1: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
26: L'etapa de Maica García a l'Astralpó Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
1: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39-34.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva per les mobilitzacions apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, el president ha ofert la mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius, aquesta setmana passada ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, creu que el país de la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret. L'escoltem.
3: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: I hem sabut que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva que fa setmanes que preparen. Segons han explicat a 3CAT, l'advocada Carmen Pérez Pozo, que és advocada de la plataforma que agrupa la majoria d'afectats, la demanda és per reclamar danys materials, econòmics i morals. Ho faran sobre la base de culpa invigilando, que fa referència al fet que quan es controla una feina cal vigilar que es faci bé. A més, subratlla que reclamaran indemnitzacions econòmiques, però que ningú els traurà la por que han passat les darreres setmanes. Avui que una vuitantena de municipis tenen un risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, que en algun cas han arribat a superar els 40 graus, ja que fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també se n'esperen avui, sobretot a les Terres de l'Ebre, i a Ponent també temperatures sufocants que s'allargaran ben bé fins dimecres. Per cert, que Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per pluges intenses. Demà, dimarts al vespre, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central, i dimecres la previsió s'estén a gairebé tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden dur tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent, per tant caldrà estar atents.
4: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
5: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

0: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns de cognom, 7 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1830, la naturalista Mary Davis Tidd naixia a l'estat de Nova York. Tot i que diverses biografies han intentat esborrar les dones de les fites aconseguides per Darwin, estudis rigorosos de la voluminosa correspondència arxivada del naturalista britànic mostren clarament que va confiar i es va ajudar de la informació que li van transmetre un nombre significatiu de dones. Es considera que tantes com unes 150 pels seus treballs més seriosos. Entre les naturalistes més significatives hi havia Mary Davis Tidd, o Tidd, no sé com s'hauria de pronunciar, que va mantenir una extensa i fructífera correspondència amb Darwin, centrada especialment en el seu estudi de les plantes carnívores. Gràcies a aquestes cartes, Tidd va implicar-se al món botànic en un moment en què les dones d'aquesta disciplina eren gairebé desconegudes i marginals als circuits científics. A l'edat de 39 anys, Mary Davis Tidd va publicar el seu primer treball important a una revista especialitzada basat en multitud d'observacions detallades i amb rigor científic de les plantes, insectes i aus del seu entorn, fent servir el seu jardí com a laboratori vivent. A partir d'allà, es va dedicar a escriure articles tant de ciència com de divulgació i també 5 llibres escrits amb un estil accessible per als infants i per a dones menys instruïdes. I un dia com avui, de 1995, Weezer publicava Buddy Holly. El tema formava part del primer disc de la banda californiana i era llançat un dia com avui per coincidir amb l'aniversari de qui és considerat el pioner del rock and roll, que aquell dia hagués fet 58 anys si no hagués mort en un accident d'avió. Aquesta cançó també té la seva història perquè formava part de la instal·lació del Windows 95. Tu t'instal·laves el Windows 95 i en una carpeta hi trobaves el videoclip d'aquesta cançó. Era la forma de Microsoft de dir: amb aquest Windows pots escoltar i veure videoclips d'una forma molt fàcil. Escoltem Weezer amb Buddy Holly.
1: Happy Days is filmed before a live audience.
2: Yes, ladies and gentlemen, tonight, live from Arnold's Drive-In and Milwaukee Fried Chicken Stand, you wanted to see it, brings you one of the most exciting events it's ever been our privilege to bring.
3: Okay, kids, Arnold's is proud to present Kenosha, Wisconsin's own Weezer.
4: Oh, please, try the fish.
5: What's with you?

0: I aquesta setmana al magazín farem un repàs de la programació de la Festa Major. El tret de sortida va donar la presentació del monogràfic dissabte passat, dedicat, com sabeu, als 25 anys del jazz, i dijous tindrà lloc el Fira Músics a la Vila Vella, com ens va explicar el José Alguacil. A partir de llavors hi haurà més de 40 activitats programades distribuïdes per diferents espais de la vila. Avui parlem de les activitats que organitza la Comissió de Festes amb el regidor de Festes, l'Albert Ramoneda. Hola, Albert.
1: Què tal? Com esteu?
0: Bé, avui t'han entrevistat al matí al Territori 17, però hem pensat que, escolta, que és Festa Major, que això no passa cada setmana i que valia la pena repetir.
1: I tant com sí, està perfecte.
0: I aquest any, això, la festa ve marcada per la situació de la plaça Major i les ubicacions que s'han hagut de canviar, d'algunes de les activitats més emblemàtiques, com l'Entrevoltes, tot i que darrerament l'Entrevoltes ja havia canviat d'escenari per la pluja o pel mateix estat de la plaça, els pavordes. La majoria d'aquests actes i activitats passen al passeig, no?
1: Exacte, sí, ens hem vist obligats a condicionar tradicionalment espais on s'han celebrat aquests esdeveniments, i hem considerat això, que el passeig era el lloc, juntament amb les entitats, que era més adient per organitzar les diferents activitats, i per tant tota l'activitat que es feia a la plaça Major passarà a fer-se al passeig Comte Guifré. Veurem què tal va, aviam, serà singular, si més no, poder-ho veure en un espai diferent.
0: Dit així, és molt fàcil i molt ràpid, però entenc que un canvi d'ubicació així a darrere també porta molta feina, no? Els pavordes mateix han de veure si les mides són les correctes, com no?
1: Sí, evidentment. Tothom s'ho ha mirat i s'ha pogut revisar, però sí, no? Et condiciona, a més, bé, clar, és difícil, no? Sempre que planteges... Quan una cosa ja està establerta i és un mateix lloc de fa anys, ningú discuteix res i està tot bé. En canvi, llavors, clar, surten diferents opinions, diferents opcions, i complica una mica més la gestió de tot plegat, no? Però bé, al final, pues, no, s'arriba d'entesa amb tots els grups interessats, amb cada un de les seves inquietuds, i acaba, pues, arribant a un consens que creiem que tots ens sentim més o menys còmodes, sobretot sapiguem que és una ocasió excepcional, eh?
0: Però clar, hem de pensar també, a part de les pròpies activitats, també el tema de cadires, equips de so, on es connecta, vull dir que una Festa Major està tot molt quadrat, fa molts anys que era més o menys igual, llavors recordo això, les reunions de producció, diríem, de saber aquesta cosa on va, això, després tu reculls això i ho portes cap allà, clar, això ho canvia tot, ja es farà igualment, però vull dir que és curiós, no?, veure com canvia.
1: Sí, tant, i més coses que t'hi acabes trobant quan estàs allà 5 minuts abans de, com, o, bueno, o la tarda abans quan estàs muntant, que dius, ostres, això, clar, no hi vam caure, que com que ho tens tan interioritzat, que tot ho tens allà, ho treus d'un lloc, ho poses a l'altre, ho tens això, un canvi d'espai així sí que et condiciona, però bé. Bueno, veurem com va. Jo confio que, com que el passeig també ja hi hem hagut d'organitzar alguna activitat grossa, com era la tipa de tapes, o ja hi hem fet algunes, també, si recordeu, durant el Covid també s'hi van organitzar alguns concerts. Bé, jo crec que ja ho aconseguirem fer, però bé, no és senzill sempre que toca haver-hi un canvi d'ubicació.
0: Explica'ns una mica, dia per dia... Suposo que no les repassarem totes, però dia per dia, per tu, què vol dir la Festa Major?
1: Bueno, per mi vol dir, fins fa molt... Bueno, fins que no era regidor, era, ostres, els dies aquells de l'any de gaudir al màxim, d'estar amb família i amics i disfrutar, i ara també, però a més amb un punt d'exigència, no?, que abans no tenia, perquè abans si estaves cansat i podies anar a algun lloc, podies saltar-te algun acte, ara pues, com a regidor sí que has d'anar tot arreu. Però no, són uns dies que són maquíssims, jo crec que a més et serveix per recordar, no?, que, ostres, vivim en un poble on hi ha una activitat de les entitats a nivell cultural, a nivell festiu, increïble, i són uns dies on el poble llueix amb el seu màxim d'esplendor, no? Llavors, home, hi ha moltes ganes. I començarem el dijous. A més, com que no en teníem prou de dies de festa major, aquest any comencem un dia abans amb el Fira Músics, que aquest any, a més, doncs, hi ha hagut aquest relleu entre l'entitat que ho gestiona, i veurem què tal els hi va a aquest nou grup, que però que has comentat ja els veu entrevistar també en un altre dia d'aquests, i veurem com va, no? El format és el mateix, dos escenaris diferents, Plaça Coma Mala i l'Era d'en Serra Alta, on s'aniran alternant diferents concerts, i començarem així la festa major la tarda del dijous amb el Fira Músics, i continuant, per aquells que es quedin encara amb ganes de més, a dalt l'escorxador fent una mica de festa ja més, no tant música en directe, sinó més tipus DJ.
0: El divendres és Diada Nacional de Catalunya, tot comença amb l'ofrena floral. Què més tindrem aquell dia?
1: Exacte. Bé, a part d'algun partit amistós que tens al camp de futbol, també tenim el Casal Jaume Nonó, un torneig d'escacs per aquells qui vulguin. I ja arribant al vespre tenim al teatre una obra de teatre que es diu Tu sí, jo també. I a l'inici amb aquest entre voltes al passeig Comte Guifré, no? Allà hi tindrem doncs els grups que ens han portat aquest any, que ja van la setmana passada, ja van mostrar el cartell, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete, que estaran al passeig Comte Guifré. I també, o sigui, a l'entrevoltes el començaríem a les 9, i entremig d'aquest primer concert i els altres que venen, també tindrem el tradicional correfoc amb les diableses de Sant Joan i Batutaga, que faran aquest recorregut, no? Condicionat també per no poder fer el final a la plaça Major, però que segur que doncs farà molt goig, com sempre.
0: Què més tenim? Després ja... No dic això, que hi ha aquest canvi d'horari, que abans el correfoc era primer que l'entrevoltes i aquest, serà, i aquest any serà un entrepà, eh?
1: Sí, exacte.
0: I el dissabte... Al matí els nens ja ho saben, això ho tenen al cap, que és matí de gegants.
1: Exacte, sí, com sempre, no? El dissabte tindrem, doncs, amb tota aquesta trobada de gegants, que és maco de veure, al final, també veure com, doncs, aquesta feina que fan durant l'any els geganters d'anar donant voltes per municipis de Catalunya, doncs, veus que a la festa major, doncs, et venen aquí a Sant Joan. Llavors, comencem això amb la trobada de gegants, amb el cercavila també que ens tenen acostumats, i també hi haurà doncs partits de futbol durant el matí, els també tradicionals partits de festa major al camp municipal d'esports.
0: I ja després, més tard,
1: Continuem amb dinar popular, que també ja fa uns anys que es fa, que organitzen els geganters, que el faran a la plaça Barcelona. I llavors seguirem també a la tarda més tradicionals partits de futbol al camp municipal d'esports.
0: Per últim...
1: Llavors...
0: Sí, digues, digues. Sí.
1: Ai, digues, digues.
0: No, no, demà.
1: No, anava a dir... Seguim amb el passant de festa major a les 6:45, seguit d'audició de sardanes i les tradicionals també, com no podia ser d'altra manera, les serenates a dalt del campanar de monestir, que suposo, Joan, que ja tindrem també alguna coseta preparada perquè tot el públic en pugui gaudir, no?
0: Sí, això és una cosa que potser molta gent no ho sap, però també des de comunicació i des de l'emissora muntem una realització en directe des d'allà, els músics pugen al campanar i toquen, i des de baix al claustre es pot seguir, es pot escoltar en directe i, a més, veure'ls a través de vídeo, que és una cosa també curiosa.
1: I a més, és això, que potser no ho indiquem molt, però acaba sempre estant molt ple de gent i trobo que és una imatge ben maca, no?, de poder estar veient en una pantalla al claustre les sardanes i veure com toquen aquestes serenates a dalt del campanar.
0: Sí, sí. I a la nit, com hem dit, ja versió impossible i DJ Capde, ja no hi ha...
1: Exacte.
0: Sí, ja no hi ha concert o el que sigui que no acabi amb DJ, cap festa, vull dir que sempre hi ha aquesta forma d'allargar-ho tot una mica,
1: Bueno, és la solució també que funciona, no? Tens públics diversos. Quan hi ha festa sí que busques en un inici que potser la gent té més demanda de música en directe i de més, doncs, diguem, grups, que per això tenim doncs versió impossible amb aquestes versions més, diguem, més mítiques de música tradicionals de molts anys, i llavors també seguit de la Nit del Canet, que fan més versions a nivell música catalana i això, que també els continuaran la nit, i llavors per acabar DJ Capde.
0: Encara queda més, encara ens queda dissabte, ai, diumenge, dilluns i dimarts. Seguim, què, diumenge per tu què és?
1: Diumenge és el dia, el repte de veritat, no? Perquè vens d'haver estat tota la nit al pavelló i començar amb tota la part, jo crec, com més tradicional, no? Amb les pavordes i tot plegat, que comences molt d'hora al matí i acabes molt d'hora a la nit, ai, molt tard a la nit. Mm-hmm. Sí que és veritat que aquest any hem fet una petita adaptació a la part més de nocturna, de que com que ja feia 2 o 3 anys que vèiem que el diumenge no acabava vinguent gent a la part festiva, a la part de festa que fèiem al vespre, perquè suposo que la gent es guardava una mica pel dilluns, aquest any, a la nit del diumenge, no hi haurà DJ ni concert, i ens guardarem per poder tenir més energia pel dilluns, perquè a més, com que ja la comencem el dijous, vam pensar que era dient, doncs el diumenge no fer festa. Però bé, començarem de bon matí amb aquest passant fins a l'ofici solemne al monestir, i llavors també la tradicional sardana d'honor, que també ens ve marcada per al canvi d'ubicació, que serà el passeig Comte Guifré. Mm-hmm. Llavors, també, no, com estem tots acostumats, seguirem a la tarda amb el Ball dels Pavordes, que veurem, no?, en aquest nou escenari que tindrem. I continuarem amb audicions de sardanes, i seguint amb el diumenge. Mm-hmm. També tornem un any més a organitzar la Sant Joanada, un esdeveniment que ens vam inventar aquesta nova junta de la Comissió de Festes i que ha tingut molt èxit en els darrers anys. Doncs continuarem amb un any més fent aquesta Sant Joanada amb aquesta espècie de vespreig que ara estan tan de moda, no? És a dir, no fem la nit, però sí que és veritat que farem aquest vespreig durant tota la tarda fins ben entrat al vespre. Mm.
0: Això està molt bé, no? És molt interessant, perquè al final estàs tranquil·let, és un dia com... No deixes d'efectivitat, no deixes de, si vols, d'estar de festa, de riure, de parlar, però ho fas amb un horari que et permet això, poder anar a descansar i agafar forces per l'endemà.
1: Sí, està molt bé. Jo crec que també ens hem anat adaptant una mica al que hem anat veient que la gent et demana o que funciona entre el públic durant els anys. I sembla que aquesta alternativa de no fer nit fins a les 5 del matí, però fer un vespreig i que la gent pugui estar bé i que si... Pues, algú ha de treballar l'endemà, doncs que pugui fer les dues coses, pugui estar allà i llavors anar a treballar tranquil·lament. Doncs funciona molt bé, i per això un any més tornarem a estar organitzant aquesta Sant Joanada.
0: Molt bé, ja estem a dilluns.
1: Dilluns. arribem, bé, sempre també fem hi ha alguna actuació a la Fundació M, i continuem a les 12 fent les sardanes que tindrem al passeig Comte Guifré. Uh-huh. Anirem fent sardanes durant tot aquest matí i migdia, i a la tarda, a les 5 de la tarda, tindrem també típic, no?, concert de festa major a càrrec dels Montgrins, a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, que aquest any, novetat també, disposarem, i a més ens ha vingut una mica les obres una mica alineades amb aquest canvi climàtic que hem tingut i aquestes onades de calor que ens fa, que tenim unes temperatures gens típiques per lo que és el nostre municipi un setembre. Hi haurà l'aire condicionat ja operatiu del pavelló, que crec que serà un bon punt, perquè un dels dies a l'any on notaves més calor al pavelló era aquest concert de tarda del dilluns de festa major, i aquest any doncs podrem estrenar aquest aire condicionat al pavelló, que ens anirà molt bé.
0: Què t'anava a dir? També estic pensant que això, aire condicionat vol dir fred, no vol dir fred, vull dir, vol dir una temperatura adequada. Això vol dir que a les nits, si cal, també funcionarà, que moltes vegades passava això, de passar molta calor dintre el pavelló, sortir i que feia fred. Això ara potser no passarà, però vull dir...
1: Sí, es pot estar climatitzat, exacte. El fet d'haver posat doncs, les plaques solars i l'aerotèrmia et permet no només calefactar a l'hivern, que és el que tota la vida havies necessitat, sinó també refrigerar en episodis on s'hi faci activitat i faci calor.
0: Molt bé. Després ja a la tarda, vespre, a la nit, una altra vegada als Pabord, al Vall de Pabordes, que em sembla que venen un parell de consellers, no? Cada dia en ve un o altre.
1: Sí. Tenim, vindran dos consellers de la Generalitat, tant el diumenge com el dilluns, que ens acompanyaran en aquest singular Vall de Pabordes al passeig.
0: I després dels Pabordes, de la nit, la festa més grossa, la més nostrada, no?
1: Ah, exacte, sí, que aquí també patim una mica, bueno, patim no, hem fet una petita modificació també una altra vegada, per aconseguir que funcioni una mica millor. Comencem a les 11 amb Blue Moon Duet, amb una mica així de ball amb els Blue Moon. Llavors seguim amb les orquestres dels Mongrins i la Monte Carlo, que això serà a la 1, i el que sí que modifiquem és la Diana Florejada i el Ball del Pijama, que abans sí que començava el concert al pavelló, venia a buscar la xaranga a tothom i fèiem la Diana Florejada per tot el poble, però això vèiem que últimament no acabava de treure la gent i ens trobàvem que al concert no hi havia ningú i llavors començava amb la xaranga, que encara tampoc havíem aconseguit que la gent s'apropés al pavelló. Llavors aquest any es començarà a les 3 del matí al passeig Comte Guifré i es farà la Diana Florejada per tot el poble amb la xaranga de Van Damer. I llavors, quan tots arribem al pavelló, doncs continuarem amb l'orquestra Monte Carlo i aquesta tradicional Ball del Pijama que hi haurà tothom. Així que anirà molt bé veure això, no? Que la gent que es posi el pijama, sobretot abans de les 3, per poder ja pujar al pavelló engalanats i disfrutar d'aquest Ball del Pijama, que aquest any no tindrà cost.
0: També és una forma, entenc, de treure tota la gent que està a la zona de bars, no? cap al pavelló.
1: Sí, exacte.
0: Molt bé, doncs ja està, ja només ens queda dimarts, que és un dia de ressaca, però ressaca bonica, i saps que aquell dia descansaràs. Explica'ns una mica...
1: Sí. El dimarts, tot i descansar, també tenim això, Des de bon matí a la Fundació Emma tenim una mica de ball de country i a les 12, també a l'Avinguda Comte Guifré, amb sardanes a càrrec dels Mongrins. Llavors, ens mourem cap al Cubilar a fer el tradicional també dinar popular del Cubilar. Llavors, al mateix Cubilar a les 5, doncs continuarem amb alguna ballada de sardanes al mateix Cubilar i a les 5 i mitja es comença la festa de l'escuma i una mica de festa holi perquè els més petits doncs, puguin acomiadar la festa major. I, finalment, a les 7 de la tarda, i com ja tots els santjonins estem acostumats, tindrem a la xaranga Van Damer guiant els santjonins per als carrers de la vila amb la bogeria. Que aquest any això no el podem acabar a la plaça Major amb la font que hi havia, bueno, que tots tenim present, però sí que convidem a la gent que vingui, perquè jo crec que potser trobaran, no hi haurà la font, però hi haurà alguna sorpresa en el final d'aquesta bogeria.
0: Que al final serà aquest any?
1: A la
0: plaça Comamala, no?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, Bert, doncs escolta, moltíssimes gràcies, que sobrevisquis, que algun dia puguis fer una mica de festeta, però que l'endemà no t'hagis d'aixecar tant d'hora i, si més no, això. Ànims, que al final s'acaba, també.
1: I tant, ho farem tot, i això, ens hem descuidat els focs artificials, però que també els farem, les 9 i mitja, focs artificials al Pont Vell, i res, tots a dormir i a recuperar-nos d'aquesta festa major, que segur que un any més ens deixarà amb aquella sensació de que continues la setmana molt cansat, però molt content de veure del que som capaços d'organitzar aquí a Sant Joan.
0: Molt bé, dit també que qui ho vulgui, a part del monogràfic que rebrà aquests dies i del programa demà, també hi ha l'aplicació app.santjoandelesabadeses.cat on hi trobarà tota la informació de la festa. Doncs...
1: Sí, que va superbé l'aplicació perquè al final no tot el dia portes el monogràfic a sobre, però el mòbil sí, i és aquella cosa que estàs prenent alguna cosa i dius, ai, a veure què fan ara, i treus, entres a l'aplicació i ho pots trobar tot allà posat. Així sí, que sí. Recomanem molt que la gent l'utilitzi.
0: Doncs ja està, moltíssimes gràcies, Albert, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I seguint amb la programació de la Festa Major, escoltem un altre dels grups que actuaran dijous a la nit per l'Entrevoltes. Les primeres en tocar seran Grup de Ties, que ja vam escoltar la setmana passada i que, a diferència d'altres anys, començaran el seu concert a les 9 de la nit. Aquest any abans del Correfoc, que com cada any s'inicia a les 10, també al passeig. Seguidament, el torn és per Groovy Root, una banda de punk rock de Tarragona, que destaca per les seves versions punks de cançons allunyades del punk. Escoltem a Groovy Root amb A dins meu.

0: I com cada any, i gràcies a les diferents colles geganteres que han anat agafant el relleu de les anteriors, en Gentil i la Isaura tornaran a ballar pels carrers de la vila al ritme dels grallers i timbalers de Sant Joan. Ens en donarà tots els detalls del cap de la colla gegantera, en Sergi Colomer. Hola, Sergi.
1: Hola, Joan.
0: Que aquesta entrevista ja podem explicar que s'ha gravat aquest matí, és a dir, ens esteu escoltant a les 3 ja fa una estona que hem estat parlant, i justament vens de la plaça Major, que pel que hem sabut, això, TV3 us ha convocat, no?, per parlar d'aquesta situació excepcional de la plaça, no?
1: Correcte. Mm-hmm. La cosa està calenta.
0: Éreu forces o...?
1: Sí, eren diferents representants de les associacions, entitats que estem afectades de la Festa Major, i, bueno, estava a Villa Vella i tots.
0: Quan sortirà això?
1: Crec que avui al migdia. O sigui que
0: ara ja
1: ha passat. No ho sé. No ho he demanat, la veritat, però crec que era peça per avui.
0: Si és així, doncs ja es podrà recuperar en aquests moments que ens esteu escoltant, i segur, si ens escolteu a les 10 en repetició. Molt bé. Clar, parlem això com una Festa Major diferent. Els gegants és una de les entitats afectades perquè, doncs, com he sabut, doncs, tant amb la Sardana d'Honor del diumenge com el dissabte amb la Cercavila, doncs s'acabava la plaça Major i hi havia un ball, i això s'ha canviat. Com serà aquest any?
1: Doncs mira, que el dissabte la Cercavila la farem al revés. Començarem a la plaça dels Mexicans, allà a la Font dels Mexicans, plaça Badesa M.
0: Sí.
1: I passa que com que la gent no la coneix com
0: a
1: tal...
0: No, si li diem plaça de Badesa M, jo t'ho hagués dit plaça dels Mexicans, perquè ens entengui tothom.
1: Doncs allà farem la plantada, es farà l'esmorzar, allà a la Badia també, i llavors anirem, doncs, cap al barri vell, passeig, barri vell, i tornarem a pujar per la Nacional, cap a la Fundació. I allà farem el ball i farem una parada, i després tornarem al Ramon Dur cap amunt fins a la plaça Barcelona, que és on ballarem.
0: Pel que he vist el recorregut, hi ha molt de tram per la carretera, no?, pel carrer Comella i això, que això fa 2 anys es va fer, crec, que és molt xulo, perquè afecta més els cotxes i això, però sí que les imatges que pots fer allà a Sant Pol i això són xules, no?
1: Sí, també ens trobem que és un lloc, és un tram que ens acompanya més la gent. Quan l'avinguda és més grossa, sembla que la gent convida més a que s'ajunti, que tothom, i les imatges són més maques, i tu també et sents més recolzat amb tot el poble al darrere, la veritat.
0: Quines colles vindran?
1: Mira, doncs aquest any vindran els Boixos de Solsona, vindran els d'Hostalets de Balanyà, vindran els de Can de Bano, la colla de Ribes, i vindran els Amics de l'Escala, i que no me'n deixi cap.
0: Jo en tinc 2 aquí, ara ho he mirat, com que he vist que ho feies de memòria.
1: Sí.
0: Gegants Nòrdics de Solsona.
1: Vale, que sí, que són, jo els dic, els Boixos de Solsona. Són aquests gegants que tenen els braços o els peus tontos, que els fan girar. Saps que em sembla que ens en ve només un, però bueno, són d'aquests.
0: Que no els tenen allò enganxats a una part fixa, és com més roba. Exacte. I per tant...
1: Són com més divertits, que la gent s'hi pot acostar i ajupir-se, i està bé.
0: I després els gegants del barri de Molins de...
1: Correcte, que em deixava els de Mataró, el barri de Molins.
0: L'altre dia, per casualitat, jo vaig anar a la platja i després vaig anar a caminar per l'escala i us vaig trobar que éreu allà. Això era sembrant per un futur perquè vinguin?
1: Correcte.
0: O era una tornada ja?
1: No, aquesta era l'anada i ells fan la tornada aquesta setmana.
0: Molt bé.
1: Vas veure que allà són molta colla, aquesta gent. Eren 75 allà i no ens en venen tants.
0: Són clar. De cabrien. Molt maco, per cert, va ser. Això, també hi ha el dinar de colles, que com que està el programa de Festa Major, entenc que qui volgués... És un dinar
1: és
0: de
1: popular,
0: colles.
1: correcte. És un dinar popular per tota la gent del poble. El primer any es va agafar com a xins i vam tenir una rebuda molt bona. Sí que és veritat que l'any passat no va ser així. Va ser bastant íntim amb les colles que venien de fora, que els hi va molt bé que els hi donem aquesta opció. I nosaltres, des d'aquí, des de la veu, des de la

0: ràdio, jo us convido a tots a que compreu els tiquets que estan ja a la venda a l'oficina de turisme i que fem una mica de xirinola, que serà, és guai. Jo crec que, a més, per famílies és un bon dia, perquè tu acabes la Cercavila plaça Barcelona, farem el dinar allà, tindrem una barra, i quan acabi el dinar, de seguida arranca el ball, l'espectacle infantil, que aquest any crec que és un... crec que és com una...
1: Ja t'ho dic.
0: Es diu... és Pepet i Marieta, que fan una obra dels pirates, es diu una cosa així, i són... són molt guais aquests, i això estarà molt bé. Llavors, és un plan perfecte per passar tot el dia amb nosaltres.
1: Pepet i Marieta és un grup potent, vull dir que és interessant això.
0: Sí.
1: Els gegants encara estan plantats llavors o ja estan guardats abans del dinar?
0: Els guardarem per el que pugui ser. No?
1: Per el que pugui passar durant el dinar.
0: Sí, sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale, vale. Molt bé, escolta, no sé si hi ha novetats de la colla, sé que n'hi ha una que pels pròxims mesos, però abans d'explicar-la una mica per sobre, no sé si com va la colla, si sou...
0: La colla va bé, la colla... incorporem cada any una família o dos més i llavors ens deixen alguns també que ja no poden per feines o per... perquè també hi ha d'haver-hi un relleu i s'ha d'anar canviant i jo entenc que ja la gent es cansa i, i jo sóc el primer que també a vegades és difícil. Però jo crec que té un bon moment, ens ho passem molt bé, intentem no agobiar-ho molt, és a dir... que sigui divertit i prou, que no ens carregui molt com a famílies l'obligació d'haver de fer coses, sinó que ens ho passem bé i ho deixem aquí, amb el gustet aquest de voler seguir veient-se i seguir fent coses junts. Llavors,
1: de fet, per explicar-ho, tornant a l'escala, em vas explicar que aquell cap de setmana l'agafàveu i anàveu tots junts.
0: Sí.
1: I això també és xulo, no?
0: Sí, sempre intentem fer una sortida a l'any que impliqui dormir i que també la colla, amb les diferents activitats que fem durant l'any, financem llavors algunes coses que ens surti més barat, doncs això, el pernoctar fora, menjar fora o així i així. Mira, doncs fem caliu i ens ho passem molt bé.
1: I ara quants anys fa ja de... que esteu al capdavant de...
0: Nosaltres la vam agafar el 2023, si no m'equivoco. A la festa major del 2023 vam... amb la inauguració de les rèpliques dels gegants nous.
1: I que també hi ha un punt en què dius al principi requereix molt esforç, no tens coneixement, no tens pràctica, hi ha un moment en què això es va equilibrant, no? Dius, mira, ara ja sé com va, ja carregar els gegants d'aquí d'allà ja no em suposa tant d'esforç perquè sé que això es fa així o ja...
0: Sí, la pràctica sempre va bé i no és qüestió de força, jo sempre ho dic, és qüestió d'equilibri, de destresa, que no pas de força.
1: Tot i que pel que m'has comentat quan has arribat t'he vist així una mica coix, no sé, aquest any podràs fer-los ballar?
0: No ho sé, no ho sé encara no sé si podré fer-los ballar jo o no, però bueno, és igual, tenim gent que amb moltes ganes que també ho farà.
1: I sempre hi ha d'haver-hi algú que te vagi dient cap aquí, cap allà, eh?
0: Exacte.
1: I ara sí, hem parlat d'aquesta novetat, si dèiem que bé, que ara ja ho teniu tot apamat, doncs, tant en tant també hi ha alguna cosa extra nova, no? Diferent.
0: Sí. Sí, ja fa, crec que també, igual que nosaltres vam entrar a la colla, va començar a reactivar-se la trobada comarcal i va començar amb Ribes, va seguir Ripoll i a nosaltres ens va fer il·lusió agafar-lo ja nosaltres aquest any i nosaltres aquest any des de Sant Joan organitzem la tercera trobada comarcal, no sé si és tercera perquè ja n'hi va haver-hi algunes inicials que es van quedar així en l'aire, però bueno, ens toca aquest any.
1: Què vol dir una trobada comarcal?
0: Doncs vol dir que venen tots els gegants de tota la comarca, les colles que estan actives, i el que fem és també anar a buscar els gegants que no tenen colles dels pobles de la comarca que malauradament ja no tenen colles i els anem a buscar perquè poder fer una mica d'exposició de gegants.
1: I a la vegada, doncs, que algú digui, ostres, mira, quina pena, el meu poble no ballen, jo vull que ho facin i em moc, no?
0: Sí, sí, seria fantàstic, jo no ho veig així, no crec que... Jo m'ho agafo més amb il·lusió de que la gent que els vulgui veure o gent que descobreixi que digui, hosti, pues, a la colònia no sé on hi havia un gegant, o...
1: I explica'ns, això ho tens al cap ara, ens ho pots explicar, quines colles hi han que estiguin funcionant i quines no?
0: Actives, és que em sabria molt greu deixar-me'n, però provem-ho. Som els de Ribes, podem baixar per Valls, jo crec que és Ribes, Can de Bànol, Ripoll, i si pugem Sant Joan a Vallfogona i la vall de Camprodon, que abans era Camprodon, però ara ells s'han fet càrrec de tota la vall i ells són els que intenten moure els gegants de tota
1: Pau,
0: la vall.
1: També,
0: Sant Pau, ja et dic, la colònia Estabanell,
1: sí.
0: També té una geganta. Falta els de Sorroca, els de Guassa no tenen colla, però també els baixaran. Bueno, ells intenten, doncs, de vegades, quan és festa major d'un poble, entre uns quants, anar a moure aquell gegant. Sí, crec que Vilallonga no ha entrat en aquest conveni de la vall, però ells també tenen un gegant, el que no tenen en escolla, però només tenen un portador i s'ha fet gran, pobre.
1: Molt bé, doncs s'ha de buscar relleu. Això, hi haurà aquesta concentració, cercavila, suposo, estaran exposats, què més?
0: Exacte, al matí hi haurà una exposició de gegants al pavelló, a la tarda, sobre les 4 i mitja, farem una plantada a la plaça Barcelona i obrirem una cercavila per donar un vol per tot el poble, perquè tot el poble pugui veure tots els gegants. I tornarem a la plaça Barcelona sobre les 7 de la tarda, on tenim la intenció de que hi hagi una mica, i dic la intenció perquè s'està treballant, s'està produint, o sigui, intentarem fer-ho, però si s'hi arriba bé i si no, no. Doncs farem una mica de fireta i una mica de concert, on hi haurà food trucks, la gent podrà sopar, i la intenció és fer també una petita rua golfa a la nit, sobre les 10 de la nit, poder fer una petita cercavila de mitja horeta i tornar a la plaça de Barcelona.
1: Molt bé. I tot això serà quin dia?
0: Això serà el 17 d'octubre.
1: Molt bé. Apuntem la data, 17 d'octubre. Sembla que quedi molt, però no queda tant.
0: No queda tant, no queda tant.
1: Queda un mes i 10 dies.
0: Se'ns ajunta tot, sempre.
1: Sí. Bueno, és que també ha de ser una època que també sigui agradable per la gent, no?
0: Sí, sense calor i que s'estigui bé. Jo crec que sí. A més, aquell cap de setmana a Sant Joan passen moltes coses, per tant, hi haurà molt ambientillo.
1: Què més passa?
0: Hi ha la Fira de la Carbassa, em sembla que hi ha el trial de clàssiques, per tant...
1: I potser un mercat del trasto?
0: No, ja haurà passat. Això passa la setmana que ve, el diumenge.
1: Ah, perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. No sé si pots afegir alguna cosa més.
0: No.
1: Després descanseu. O sigui, el novembre, desembre, gener, aquests mesos d'hivern, hi ha cercaviles, també hi ha festes majors.
0: Si volguessis, Joan, tens gegants com a futbol. Cada dia de l'any hi ha una possibilitat d'una trobada gegantera. És una cosa que, quan vaig entrar jo com a cap de colla i em vaig començar a introduir en el món geganter, em va frapar, perquè vaig dir, hòstia, com pot ser que hi hagin gegants cada dia? Cada dia, eh? Hi ha dos dies a l'any o tres que no, però tots els altres dies, si volguessis, podries anar a fer moure gegants.
1: De fet, vaig sentir l'altre dia a la ràdio, a una altra emissora, que la salut dels gegants és espectacular, que curiosament, entre la mainada, no?
0: Sí que és veritat que quan ens trobem això, que hi ha molta falera amb els nens petits, però després, a l'hora de que la gent es vulgui involucrar i apuntar a la colla, hi ha com un sotrac d'edat, saps? Fins que no et fas una mica més gran, la gent no s'hi torna a emmerdar. És així. A mi m'agradaria molt que hi animo el jovent del poble que vinguin i que vegin que ens ho podem passar molt bé, que hi ha activitats que són tots els públics i ens ho passem superbé.
1: Doncs ara sí, Sergi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que aquest peu es recuperi.
0: Gràcies.
1: Ja no pels gegants, però per tu. Però bé, si pots portar també estaria xul.
0: S'intentarà. Moltes gràcies, Joan.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
2: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
3: Començar, doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
1: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas ens hem adonat més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé, això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes d'atura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa, Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Val López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.
4: Ara mateix em fas una mica de mania.
5: Et faig una mica de mania, vols dir una mica de ràbia?
4: Sí.
5: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove.
4: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de rebelejar.
5: Ah, sí.
4: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
5: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
4: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
5: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
4: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, eh? Vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles,
5: sí.
4: Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
5: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
4: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
5: El moixonet, i els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Pla, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una pel·li, i, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
4: A veure què surt.
5: A veure què surt, a veure què surt.
4: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
5: sí, sí, sí.
4: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc
5: exactament.
4: Icònic on és fàcil trobar-te tu,
5: sí,
4: no?
5: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
4: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
5: Ah.
4: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
5: Ah.
4: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per, hòstia, explicar històries,
5: per explicar històries,
4: i que les expliquem bé, i que siguin creïbles, i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia, o que generin amor, o que...
5: No ho sé, al final, explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa... no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona en el món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diem, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
4: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents.
5: Sí,
4: em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
5: Transmeto, doncs.
4: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí... perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
5: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fa? Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
4: Ningú diria.
5: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni més... ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc, i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de la Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però, no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
4: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns, sí, això, com va anar. Perquè sí, va sorprendre molt, allò. Poses bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
5: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer-li un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba... un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
4: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
5: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
4: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
5: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Porexpan i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
4: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, crec que també em dona punts, en el carnet de vilanovisme.
5: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
4: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sàpigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
5: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo des que sóc jovenet i tinc uns de robes, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venir a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
4: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
5: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
4: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
5: Sí?
4: Clar.
5: El nom del programa.
4: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
5: Carrer Major, clar.
4: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
5: Està bé. Fan pensar això, més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
4: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
5: 7 rambles en tenim? Tantes?
4: 7 rambles, sí.
5: Tu les deus apuntar.
4: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi ha 7, i em va passar els noms i tal. Sí. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
5: Però bueno, nosaltres tenim platja.
4: Exacte. doncs els hi direm. Doncs, li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta
5: Rambla,
4: ser el nostre primer rambler.
5: Què implica això? Què implica ser rambler? A què em comprometo?
4: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
5: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
4: Bueno, no passa
5: perquè
4: res.
5: Jo a veure coses, com que soc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals. O sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir, però ja haig de pensar, sí.
4: Bueno,
5: sí, per què no? Per què no?
4: Quan hi pensis jo, de tant en tant, et diré, ei, Sergi...
5: Què has vist d'interessant?
4: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
5: Vale.
4: Doncs quedes nomenat primer Rambler...
5: És un honor.
4: ...del nostre programa.
5: Vale.
4: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
5: Ah, sí?
4: No sé.
5: Sí. Us la deixarà o no?
4: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
5: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno, sap... M'agrada molt.
4: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila, també.
5: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix. És un tio molt divertit, molt.
4: Doncs li demanarem, si et sembla.
5: Demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
4: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
5: A veure si
4: respon.
5: A veure si pica.
4: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu temps.
5: Anna.
4: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
5: Molt bé.
4: Vinga,
5: salut,
4: moltes gràcies.
5: Salut, petons, vagi bé.
4: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
0: Hola, Portet, sóc el López.
4: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre
0: sí.
4: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
0: Va, bé, el programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
4: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
0: Salut, nano! Va, anima't, home.
4: Vinga, una abraçada.
6: Hola. A veure, ara.
7: A veure, hola.
6: Hola.
7: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això... Va, puja molt, Max, i segur que se sent bé.
6: Rambla 54 és inspiració.
7: Ui, s'ha acoplat algo?
6: S'ha acoplat una mica.
7: Al micro.
6: Com et dius?
8: Em dic Quipa.
6: I què veus?
8: Ara mateix, aigua sola.
6: Per això és tan transparent.
8: No pot ser ginebra amb cola.
6: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
9: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa. Molt il·lusionat, molt...
6: Engrescat.
9: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
6: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
9: Gràcies.
6: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan. Aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i en donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adéu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-duret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.
4: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
5: Vale. I he de dir Rambla 54.
4: Ja.
5: I què he de dir?
4: Rambla 54.
5: Ah, vale. Rambla 54.
4: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant. Mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. Hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeeix amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escolta, ara, que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, que és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres?
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les Rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula Rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues Rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses Rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera d'en Maia. Però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera d'en Maia no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dues paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els hagut de buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto

0: Enca, Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos, des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps, i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Si Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Rivera.
1: És que Antoni Rivera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs l'atenció. A partir d'aquí, doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs això, escriure llibres, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Rivera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant. Jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu. Jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa, així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.
4: El teu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs més benvingudes, Carme Reverte, benvinguda a la Rambla.
5: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
0: Igualment, ja hem conegut a la Maria Gateu de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
5: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports, i t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito, i justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
5: no,
0: però
5: no
0: vaig cap allà. Sí, soc de platja, sí, soc de platja.

0: He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
1: Clar que sí.
0: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
1: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
1: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
2: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i sobretot responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
1: Les abelles.
2: Les abelles, els insectes. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola, i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
0: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
2: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles, o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona d'aquí, l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
1: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
0: Ho he sentit.
1: Quina diferència?
0: Sí.
2: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima. Em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha avellaires i avellaires, val? Però, per mi, el concepte d'avellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una avellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una avellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
0: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
2: Pot ser, sí.
0: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
2: A veure, hem de partir Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de pol·linització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, o algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits, i jo hauria afegit petits i valents.
1: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
2: Mira, Carme, justament la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no? I conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
1: la manera de funcionar,
2: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
1: No.
2: Bueno,
1: no encara.
2: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
0: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla, quedem a la Rambla, la Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, molt bé, a veure's. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna. Una cosa, que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe? Sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quim Fontet m'encanta. És un crac. Si no

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: de Déu, no? Això és una passada. Gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes rambles que són una única rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
2: Sí.
0: No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant,
1: sí,
0: poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí,
0: la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico si... la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
2: Sí, sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Ja amb... farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa rambla, això fa poble.
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran
1: pel mateix, vol més,
0: pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.

0: És que...
1: És cert que si t'arrenques un pèl blanc te'n surten 7 nous? Doncs la veritat és que no. El fenomen dels cabells blancs té més a veure amb la genètica. Es formen a partir de l'absència de pigments als fol·licles, cosa que va determinada per la quantitat de melanina present a les glàndules. D'aquesta manera, com més melanina tinguem, més fosc serà el nostre pèl. Per aquesta raó, hi ha gent que té molta més predisposició a que li surtin cabells blancs, fins i tot abans d'hora i en més quantitat. D'aquesta manera, els experts aclareixen que no té res a veure el fet d'arrencar un cabell blanc perquè en surtin més, perquè el fol·licle pilós fa que per molt que t'arrenquis un pèl, se'n generi un altre, i no 7 nous.
2: La xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat avui d'un pla, diu, que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Escoltem.
5: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
4: Per contra, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit avui que garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret.
6: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
4: A l'àmbit internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha viatjat avui a Nuuk, a Groenlàndia, per reforçar la relació de la Unió Europea amb l'illa després de les reiterades amenaces d'annexió del president dels Estats Units, Donald Trump. Von der Leyen ha anunciat un nou paquet de finançament per l'illa de 200 milions d'euros per als pròxims 2 anys. La dirigent comunitària ha viatjat amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. I un jutjat de Vilafranca del Penedès investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat. Ha requerit avui, ha dit, l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre, incloses les actes d'inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables a aquest tipus d'infraestructura. A més, Acció Cassandra, que es persona a la causa, enviada a la Comissió Europea un registre de 9.000 incidències a tot Rodalies. No deixem el transport públic perquè, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, Rodalies ha recuperat avui la connexió ferroviària amb la Universitat Autònoma després que el tram entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat estigués interromput des del passat mes d'octubre. I aquest dilluns s'ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres i així acaba amb l'obligació de fer enllaç a peu a les 2 línies al carrer.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fonts del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat, recordem, no tenia cap informe que en anticipés ni l'escala ni la possibilitat d'aquest assalt a Ceuta. I l'Ajuntament de Lleida aposta per un nou model de seguretat ciutadana basat en la prevenció per evitar aldarulls com els que van tenir lloc al parc sobre les vies. Així ho ha anunciat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'una reunió amb el nou comitè d'experts de seguretat ciutadana. Quim Gascou, a UU Lleida Ràdio.
2: El PAENCAP ha detallat que el nou comitè està format per especialistes de diferents àmbits, com la criminologia, la psicologia, la sociologia, l'urbanisme i la intel·ligència artificial. Durant aquesta primera reunió, els experts han posat sobre la taula qüestions com la mobilitat dels patinets, la possible infradenúncia de determinats fets i el paper de les xarxes socials. La Rosa ha destacat algun dels eixos d'actuació que pretén abordar el govern municipal.
3: Seguir avançant amb la mapificació, se'ns ha suggerit que hem d'avançar amb el que li diuen els hotspots, no? Hem de seguir treballant amb el disseny ambiental, hem de posar en marxa espais d'atenció personalitzada a la víctima, hem de reforçar totes aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat segura, hem de avançar, no?, amb la incorporació d'experts que puguin col·laborar.
2: La Rosa també defensa l'ús de la tecnologia, però ha remarcat que les càmeres de videovigilància per si soles no són suficients.
1: Gràcies, companys. Parlem de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha denunciat 192 obres o lots licitats per les administracions públiques que han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre de 2026. Les licitacions sense adjudicar sumen 50 milions d'euros i l'administració local concentra el 72% de l'import de les licitacions que han quedat desertes. I parlem del santuari de Puiggraciós que acomiada les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, més a les 6 de la tarda, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, fa un comiat a partir d'aquesta tarda. Estan convidades moltes persones, un gran nombre de persones, a pujar dalt del santuari al peu dels cingles del Bertí.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana, al Mixtures, comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: These beautiful things that I've got.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
2: Ens va explicar

Ningú ens va explicar que sí, que es pot anar molt més enllà. I ningú es va dir, mira, que si vols podem sortir del camí. Ja no preocupis més.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda l'acte que dona el tret de sortida a l'any Josep Tarradellas, la commemoració dels 50 anys del retorn del president de l'exili i del restabliment de la Generalitat amb Salvador Illa i tot el govern. En Pau Pasqual ho ha anat seguint. Bona tarda, tot just acaba ara, oi, l'acte?
2: Bona tarda, així és. Ara està iniciant el discurs de cloent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i més enllà de tots els discursos que s'han pronunciat aquesta tarda, el més impactant avui ha sigut la imatge del Saló Sant Jordi amb tota la primera plana política present, com deies, tot el govern, també el president del Parlament, Josep Rull, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i els expresidents aragonès Mas, Montilla i Pujol. També hi era el net de Tarradellas i la seva secretària, Montserrat Catalana. Entre els discursos, Junqueras ha subratllat la dignitat amb què va defensar el president la Generalitat des de l'exili i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, s'ha quedat amb la lliçó de no competir entre institucions, sinó col·laborar. I convé precisar-ho, i ho has dit, Mercè, avui no es compleix l'efemèride, sinó que avui s'obre. Aquest setembre arrenca l'any commemoratiu que s'allargarà durant tot el 2027 i es preveu tancar el 23 d'octubre, quan sí que farà 50 anys que Tarradellas va arribar a Barcelona i va dir des d'aquest balcó, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs ja ho sentien. Comença aquest any a Tarradellas, hi haurà més actes per commemorar-ho. Més qüestions. El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document sobre la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. En un informe breu de l'intendent en cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández, avançat pel diari Oponés, s'assegura que no es disposa i, per tant, no es pot aportar cap documentació relativa a les ordres de serveis o de planificació, valoració ni informes d'intervenció ni, en definitiva, cap expedient. També assegura que la reunió dels professors no va ser gravada ni amb missatge ni amb so per part, amb imatge volem dir, ni amb so per part de les agents infiltrades. I l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat una reestructuració del servei d'acollida selectiva de residus després de les deficiències que s'han detectat els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Es podrà fer servir cada dia sempre, això sí, però amb targeta. Però més alerten que des de l'entrada en funcionament de l'ordenança de convivència s'han posat 60 multes per deixar brossa fora dels contenidors i avisen que els canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Bona tarda i benvinguts a Vampirissaus 442, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Ramolins, soc amb tota la seguretat el puto pitjor DJ del planeta Terra, moltíssima diferència, i avui començarem sentint un clàssic que es repetirà en el decurs del programa, el Bizarre Love Triangle dels New Order, versionat en aquest cas pels Commercial Breakup.

com sempre, una garantia Ennio Morricone amb aquest Rabia e Tarantella, que pertanyia a una pel·lícula dels germans Taviani que portava el nom d'Alon Sanfant, que és Alon Sanfant de la Patri, precisament és un nom que no hi té absolutament res a veure. Els germans, em cardo gràcia a mi mateix, és que sóc idiota. Ho comproveu, no? Els germans Taviani són els mateixos que van fer La notte de San Lorenzo, que és una pel·lícula que impactava ja des de la mateixa imatge del cartell, on es veia un individu acribillat amb llances. Semblava com... no un pinxo morunos, semblava 30 pinxos morunos, però ell era l'única carn que hi havia. Bé, no sé per què m'enrotllo d'aquesta manera, si el que segurament voleu és que posem una mica de música, no? Doncs fem-ho amb els de Back Club i aquest tema que es diu Look Like Me.

els suecs de Sputnik fent un surf així espaial pràcticament, una banda que va estar més de 50 anys en actiu, fins al 2019 havien aparegut els 58, o sigui que pràcticament 60 anys, que ja és una bona xifra. Hi ha altres bandes que també estan en guarismes similars, els Rolling Stones, que ja podrien anar desapareguent també. Per cert, que en el llibre d'entrevista Jorge Martínez, que estic llegint ara mateix, hi explica que en alguns dels àlbums dels Rolling Stones les guitarres no les tocaven els Rolling Stones, sinó, si em sembla que deien Jimmy Page dels Led Zeppelin. Però, bé, això ho diu el Jorge Martínez, o sigui que ens ho creiem. O no? Els Sputniks ens portaven de Rocketman i, per cert, que el tema que hem sentit de New Morricone era Rabia e Tarantela, que abans només he esmentat la pel·lícula en la qual apareixia, però no he dit el nom de... com moltes vegades que em vaig despistar, me'n vaig per les branques i al final no sé ni el que estic explicant. Deia que els Sputniks ens portaven de Rocketman i també havia signat un tema que es deia Rocketman al gran Elton John, però nosaltres en preferim molt abans el Goodbye Yellow Brick Road, que sentim seguidament.

la banda japonesa Photogeny, que va arribar a publicar alguna cosa amb Elephant Records, algun single, i que és una formació de tombant de segle, que en aquest àlbum Painted Kites ens portaven aquest deliciós pop amb un tema anomenat Waiting for the Dawn. Alguns altres que també estaven esperant, en el seu cas de Moon to Rise, és els Belen Sebastian amb una de les seves millors composicions,

d'Olímpia a Washington, que va tindre la seva repercussió a inicis de la dècada dels 90, però que aquest any ha retornat. Em sembla que he dit, que el nom del tema es deia Terrorist. A vegades el dic tres vegades i a vegades no el dic cap. Tingueu en compte que on no n'hi ha no en raja, Va, sentim una altra versió, en aquest cas de l'Eleanor Rigby dels Beatles, interpretat per Thud.

The Cream és una nova banda de Los Angeles que pren el seu nom, o podria prendre'l, no ho sé, no n'estic segur, de Cream, que és una revista bastant més irreverent que The Rolling Stone, que havia aparegut durant un parell de dècades als Estats Units d'Amèrica i que es considerava com una revista de rock and roll fundacional d'aquest tipus de periodisme. Va durar els anys 70 i 80 i fa algun temps va ressorgir. Coses que passen, que a vegades ens pensem que el paper ha deixat d'existir i només ha fet que reciclar-se durant un temps en dígits, no? Va, el tema estava prou bé, es deia Goodbye, el podia haver utilitzat al final, però com que avui estem sentint cançons, versions del Bizarre Love Triangle, doncs no em quadrava massa i crec que valia la pena de posar-la amb anterioritat. Sentim les Robertas des de Costa Rica fent una música que, bé, no l'associaries amb aquell país del centre d'Amèrica. El tema que em posarem, Everything I Want to Be...

Des d'El Dorado, el millor pop simfònic que s'ha fet mai en la puta història, l'Electric Light Orchestra i aquest Can't Get It Out of My Head. Triem un so totalment identificable, vull dir, si algú que té personalitat a l'hora de composar o de produir és el grandíssim Jeff Lynne. Triem el millor moment del 421, que crec que va ser, encara que sigui una animalada, una bestiesa, una fricada, el Material Girl versionat pels Death Metal Exhumed.

si la voleu sentir sencera, recupereu el 421. És una cosa que em va... No sé, no me l'esperava. Aprofitant que avui hem sentit unes quantes versions, que us sembla si n'ataquem una altra, en aquest cas també d'un tema molt conegut, el Carles Whisper dels Guam, versionat per Bridget Calls Me Baby.

o predicador, drincar, treballar reparant, llogant o venent bicicletes un mes d'agost pot arribar a ser el més similar a una plaga bíblica. La gent té més temps de lleure i a molts els ve de gust posar-se sobre una estructura amb rodes i articulada per una cadena a fi de satisfer la necessitat de fer esport o simplement de desplaçar-se a més velocitat que anant a peu. Com que la feina augmenta, la gent sol tenir pressa i ni Jesucrist ni cap altra divinitat no m'han ensenyat encara el do de la ubiquitat, com a màxim he aconseguit multiplicar-me per un. I sovint no arribo, o ho faig a càrrec del cansament, del mal humor o de posar-hi més hores de les habituals. La manca de temps em va fer creure que aquesta setmana no podria predicar, però resulta que quan més escanyat vaig a l'hora de fer les coses per obligació, també és quan em trec més temps de la màniga per fer-ne per plaer. I encara ara, escriure em complau d'allò més. Mentre reparo bicicletes a l'establiment del passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses, he de sortir del taller de la botiga per atendre els clients. Sovint, també fora del carrer. Des d'aquell emplaçament privilegiat de la vila, contemplo, i de vegades viceversa, un pilot de gent assegut a les terrasses dels tres bars que comparteixen espai. Drinken cervesa, combinats, orxates, aigües amb gas o sense, refrescos de cola o de fruita. Xerren, riuen, socialitzen. I jo me'ls miro i els envejo. Però no és una enveja sana, no. Perquè l'enveja sana no existeix. Llavors, entro a dins de la botiga, agafo per la cama un dels nadons que van escapar de la persecució d'Herodes i el decapito, abans de tornar a la feina d'ajustar canvis, desviadors, frens i mirar les pressions de les rodes. Gràcies a una conversa similar a les que es desenvolupen en les terrasses dels bars santjoanins i de milers de municipis similars, vaig conèixer una dada que ignorava, com de fet desconec la majoria d'aspectes de la vida, sobre el feminisme i la llei seca. Aquesta llei va prohibir durant una dècada llarga, de 1920 a 1933, la venda i elaboració d'alcohol als Estats Units. Un dels motius que esgrimia des del segle anterior la Women's Christian Temperance Union era que després de la feina molts homes anaven a les tavernes, es posaven fins, a còpia de beure destil·lats i alcohol de tota mena, i que això no només suposava un augment en la violència als carrers, sinó també a les llars familiars, on el sexe femení era recurrentment agredit. L'aplicació de la llei seca va servir per atenuar el consum d'alcohol, però també va afavorir que sorgissin màfies criminals i que fascinerosos com Al Capone muntessin imperis. Algunes poblacions de l'estat d'Alaska encara ara té vigent la llei seca per evitar l'alt índex de suïcidis que registra entre la comunitat inuit. Durant les setmanes de més restricció de contacte social que va aplicar-se per la Covid-19, l'expressió de poder fer una canya ben fresqueta en un bar va convertir-se en el desig més verbalitzat que es podia sentir. Amb els establiments tancats, la gent tenia la possibilitat de beure a casa, però preferien la taverna. El cantant dels Ilegales, Jorge Martínez, havia arribat a escriure 5 anys abans de la pandèmia que el bar és la veritable pàtria amb qui pots comptar. A l'estiu, a més d'anar en bicicleta, la gent surt i beu més que la resta de l'any. No ho fan per molestar-me, evidentment, però aquests últims dies no he deixat de fer-me preguntes com ara per què les dones tenien el poder de forçar esmenes de la Constitució dels Estats Units, però un segle més tard sembla que a molts llocs del planeta el seu grau d'influència és molt menor. O per què, coneixent que la prohibició d'estupefeins no n'impedeix la comercialització, continuem il·legalitzant-los i promovent no només la insalubritat d'allò que compra el jovent, i no tan jovent, i el seu tràfic. Bé, de vegades també em pregunto què ho fa que la masturbació encara sigui gratuïta. Però segur que algun fill de puta ja treballa per posar-hi remei.

Primera i penúltima bola extra, avui només en tindrem dues, de la mà del Side Shows i aquest, Smoke Shows. Hauria de dir Shows, no? Però dic Shows, per què? Doncs perquè no tinc ni puta idea de parlar anglès. I espero que ho hagueu deduït molt abans que jo. Dels Do Good, segona bola extra, Humble Brag.

perquè no sigui dit que sóc un escàs, doncs va, fem una tercera bola extra gràcies al grandíssim Adriano Celentano i els seus 24.000 Bacci.

Va, i ho deixem aquí perquè si no seguiria fent el programa i duraria 5, 6, 7, 8 hores i no tindria vida. Recordant-vos que els fragments de la pel·lícula que hem sentit la podeu trobar a Filmin, es diu L'última parada en Arizona i és del director Francis Galluppi i apareix una actriu que dius, hòstia, Jocelyn Donahue. Va, fins la setmana entrant a...

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà els centres escolars tornaran a obrir portes per iniciar el curs 2026-2027, però ho faran amb la incògnita de si seran tots els docents i personal, ja que USTEC, CGT, la Intersindical i COS han convocat una vaga pel primer dia de curs. Pel que fa a les xifres d'aquest curs, la previsió és de gairebé 1.605.000 alumnes, comptant tots els ensenyaments i règims. Avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho ha fet a menys de 24 hores de l'arrencada d'aquest curs atípic amb aquesta vaga convocada. En una entrevista al 3CAT, Illa ha apel·lat al dret d'educació i ha ofert mà estesa als sindicats.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: I el Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. Sánchez va destacar que no hi ha proves que permetin concloure que l'entrada a la ciutat autònoma va ser dissenyada pel Marroc. Temperatura màxima d'avui dilluns ha tornat a ser molt alta per l'època, més de 35 graus a l'interior i fins a 38 i 39 graus a sectors de Ponent. De totes maneres, no ha pujat tant com ahir, que es va registrar el 21,2 a Cercasant, a 2.398 metres. Protecció Civil, per ser activat en prealerta al Pla Inuncat per pluges intenses. Demà al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central i dimecres la previsió és que s'estengui a tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i de fortes ratxes de vent. Per tant, hem d'anar amb precaució. I més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. La presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es fa aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques les dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest...

0: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns de cognom, 7 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1830, la naturalista Mary Davis Tidd naixia a l'estat de Nova York. Tot i que diverses biografies han intentat esborrar les dones de les fites aconseguides per Darwin, estudis rigorosos de la voluminosa correspondència arxivada del naturalista britànic mostren clarament que va confiar i es va ajudar de la informació que li van transmetre un nombre significatiu de dones. Es considera que tantes com unes 150 pels seus treballs més seriosos. Entre les naturalistes més significatives hi havia Mary Davis Tidd, o Tidd, no sé com s'hauria de pronunciar, que va mantenir una extensa i fructífera correspondència amb Darwin, centrada especialment en el seu estudi de les plantes carnívores. Gràcies a aquestes cartes, Tidd va implicar-se al món botànic en un moment en què les dones d'aquesta disciplina eren gairebé desconegudes i marginals als circuits científics. A l'edat de 39 anys, Mary Davis Tidd va publicar el seu primer treball important a una revista especialitzada basat en multitud d'observacions detallades i amb rigor científic de les plantes, insectes i aus del seu entorn, fent servir el seu jardí com a laboratori vivent. A partir d'allà, es va dedicar a escriure articles tant de ciència com de divulgació i també 5 llibres escrits amb un estil accessible per als infants i per a dones menys instruïdes. I un dia com avui, de 1995, Weezer publicava Buddy Holly. El tema formava part del primer disc de la banda californiana i era llançat un dia com avui per coincidir amb l'aniversari de qui és considerat el pioner del rock and roll, que aquell dia hagués fet 58 anys si no hagués mort en un accident d'avió. Aquesta cançó també té la seva història perquè formava part de la instal·lació del Windows 95. Tu t'instal·laves el Windows 95 i en una carpeta hi trobaves el videoclip d'aquesta cançó. Era la forma de Microsoft de dir: amb aquest Windows pots escoltar i veure videoclips d'una forma molt fàcil. Escoltem Weezer amb Buddy Holly.
1: Happy Days is filmed before a live audience.
2: Yes, ladies and gentlemen, tonight, live from Arnold's Drive-In and Milwaukee Fried Chicken Stand, You Wanted to See It brings you one of the most exciting events it's ever been our privilege to bring.
3: Okay, kids, Arnold's is proud to present Kenosha, Wisconsin's own Weezer.
4: Oh, please, try the fish.

0: I aquesta setmana al magazín farem un repàs de la programació de la Festa Major. El tret de sortida va donar la presentació del monogràfic dissabte passat, dedicat, com sabeu, als 25 anys del jazz, i dijous tindrà lloc el Fira Músics a la Vila Vella, com ens va explicar el José Alguacil. A partir de llavors hi haurà més de 40 activitats programades distribuïdes per diferents espais de la vila. Avui parlem de les activitats que organitza la Comissió de Festes amb el regidor de Festes, l'Albert Ramoneda. Hola, Albert.
1: Què tal? Com esteu?
0: Bé, avui t'han entrevistat al matí al Territori 17, però hem pensat que, escolta, que és Festa Major, que això no passa cada setmana i que valia la pena repetir.
1: I tant com sí, està perfecte.
0: I aquest any, això, la festa ve marcada per la situació de la plaça Major i les ubicacions que s'han hagut de canviar, d'algunes de les activitats més emblemàtiques, com l'Entrevoltes, tot i que darrerament l'Entrevoltes ja havia canviat d'escenari per la pluja o pel mateix estat de la plaça, els pavordes. La majoria d'aquests actes i activitats passen al passeig, no?
1: Exacte, sí, ens hem vist obligats a condicionar els tradicionalment espais on s'han celebrat aquests esdeveniments, i hem considerat això, que el passeig era el lloc, juntament amb les entitats, que era més adient per organitzar les diferents activitats, i per tant tota l'activitat que es feia a la plaça Major passarà a fer-se al passeig Comte Guifré. Veurem què tal va, aviam, serà singular, si més no, poder-ho veure en un espai diferent.
0: Dit així, és molt fàcil i molt ràpid, però entenc que un canvi d'ubicació així a darrere també porta molta feina, no? Els pavordes mateix han de veure si les mides són les correctes, com no?
1: Sí, evidentment. Tothom s'ho ha mirat i s'ha pogut revisar, però sí, no? Et condiciona, a més, bé, clar, és difícil, no? Sempre que planteges... Quan una cosa ja està establerta i és un mateix lloc de fa anys, ningú discuteix res i està tot bé. En canvi, llavors, clar, surten diferents opinions, diferents opcions, i complica una mica més la gestió de tot plegat, no? Però bé, al final, pues, no, s'arriba d'entesa amb tots els grups interessats, amb cada un de les seves inquietuds, i acaba, pues, arribant a un consens que creiem que tots ens hi sentim més o menys còmodes, sobretot sapiguent que és una ocasió excepcional,
0: Però clar, hem de pensar també, a part de les pròpies activitats, també el tema de cadires, equips de so, on es connecta, vull dir que una Festa Major està tot molt quadrat, fa molts anys que era més o menys igual, llavors recordo això, les reunions de producció, diríem, de saber aquesta cosa on va, això, després tu reculls això i ho portes cap allà. Clar, això ho canvia tot, ja es farà igualment, però vull dir que és curiós, no?, veure com canvia.
1: Sí, tant, i més coses que t'hi acabes trobant quan estàs allà 5 minuts abans de, com, o la tarda abans quan estàs muntant, que dius, ostres, això, clar, no hi vam caure, que com que ho tens tan interioritzat, que tot ho tens allà, ho treus d'un lloc, ho poses a l'altre, ho tens això, un canvi d'espai així sí que et condiciona, però bé. Bueno, veurem com va. Jo confio que, com que el passeig també ja hi hem hagut d'organitzar alguna activitat grossa, com era la tipat d'etapes, o ja hi hem fet algunes, també, si recordeu, durant el Covid també s'hi van organitzar alguns concerts. Bé, jo crec que ja ho aconseguirem fer, però bé, no és senzill sempre que toca haver-hi un canvi d'ubicació.
0: Explica'ns una mica, dia per dia... Suposo que no les repassarem totes, però dia per dia, per tu, què vol dir la Festa Major?
1: Bueno, per mi vol dir, fins que no era regidor, era, ostres, els dies aquells de l'any de gaudir al màxim, d'estar amb família i amics i disfrutar, i ara també, però a més amb un punt d'exigència, no?, que abans no tenia, perquè abans si estaves cansat i podies anar a algun lloc, podies saltar-te algun acte, ara pues, com a regidor sí que has d'anar tot arreu. Però no, són uns dies que són maquíssims, jo crec que a més et serveix per recordar, no?, que, ostres, vivim en un poble on hi ha una activitat de les entitats a nivell cultural, a nivell festiu, increïble, i són uns dies on el poble llueix amb el seu màxim d'esplendor, no? Llavors, home, hi ha moltes ganes. I començarem el dijous. A més, com que no en teníem prou de dies de festa major, aquest any comencem un dia abans amb el Fira Músics, que aquest any, a més, doncs, hi ha hagut aquest relleu entre l'entitat que ho gestiona, i veurem què tal els hi va a aquest nou grup, que per el que has comentat ja els veu entrevistar també en un altre dia d'aquests, i veurem com va, no? El format és el mateix, dos escenaris diferents, Plaça Coma Mala i a l'Era d'en Serra Alta, on s'aniran alternant diferents concerts, i començarem així la festa major la tarda del dijous amb el Fira Músics, i continuant, per aquells que es quedin encara amb ganes de més, a dalt l'escorxador, fent una mica de festa ja més, no tant música en directe sinó més tipus DJ.
0: El divendres és Diada Nacional de Catalunya, tot comença amb l'ofrena floral, què més tindrem aquell dia?
1: Exacte, bé, a part d'algun partit amistós que tens al camp de futbol, també tenim el Casal Jaume Nonó, un torneig d'escacs per aquells qui vulguin, i ja arribant al vespre tenim al teatre una obra de teatre que es diu Tu sí, jo, doncs jo també, i a l'inici amb aquest entre voltes al passeig Comte Guifré, no? Allà hi tindrem doncs els grups que ens han portat aquest any, que ja van la setmana passada, ja van mostrar el cartell, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete, que estaran al passeig Comte Guifré, i també, o sigui, a l'entrevoltes el començaríem a les 9, i entremig d'aquest primer concert i els altres que venen, també tindrem el tradicional correfoc amb les Diablareses de Sant Joan i Batutaga, que faran aquest recorregut, no? Condicionat també per no poder fer el final a la plaça Major, però que segur que doncs farà molt goig, com sempre.
0: Què més tenim? Després ja... No dic això, que hi ha aquest canvi d'horari, que abans el correfoc era primer que l'entrevoltes i aquest any serà un entrepà, eh?
1: Sí, exacte.
0: I el dissabte... Al matí els nens ja ho saben, això ho tenen al cap, que és matí de gegants.
1: Exacte, sí, com sempre, no? El dissabte tindrem, doncs, amb tota aquesta trobada de gegants, que és maco de veure, al final, també veure com, doncs, aquesta feina que fan durant l'any els geganters d'anar donant voltes per municipis de Catalunya, doncs, veus que a la festa major, doncs, et venen aquí a Sant Joan. Llavors, comencem això, amb la trobada de gegants, amb el Cercavila també que ens tenen acostumats, i també hi haurà doncs, partits de futbol durant el matí, els també tradicionals partits de festa major al camp municipal d'esports.
0: I ja després, més tard...
1: Continuem amb Dinar Popular, que també ja fa uns anys que es fa, que organitzen els geganters, que el faran a la plaça Barcelona. I llavors seguirem també a la tarda més tradicionals partits de futbol al camp municipal d'esports.
0: Per últim...
1: Llavors...
0: Sí, digues, digues.
1: Ai, digues, digues.
0: No,
1: demà. No, anava a dir... Seguim amb el passant de Festa Major a les 6:45, seguit d'audició de sardanes i les tradicionals també, com no podia ser d'altra manera, les serenates a dalt del campanar de Monestir, que suposo, Joan, que ja tindrem també alguna coseta preparada perquè tot el públic en pugui gaudir, no?
0: Sí, això és una cosa que potser molta gent no ho sap, però també des de comunicació i des de l'emissora muntem una realització en directe des d'allà, els músics pugen al campanar i toquen, i des de baix al claustre es pot seguir, es pot escoltar en directe i a més veure'ls a través de vídeo, que és una cosa també curiosa.
1: Sí, i a més és això, que potser no ho indiquem molt, però acaba sempre estant molt ple de gent i trobo que és una imatge ben maca, no?, de poder estar veient en una pantalla al claustre les sardanes i veure com toquen aquestes serenates a dalt del campanar.
0: Sí, sí. I a la nit, com hem dit, ja versió impossible i DJ Capde, ja no hi ha...
1: Exacte.
0: Sí, ja no hi ha concert o el que sigui que no acabi amb DJ, cap festa, vull dir que sempre hi ha aquesta forma d'allargar-ho tot una mica,
1: Bueno, és la solució també que funciona, no? Tens públics diversos. Quan hi ha festa sí que busques en un inici, que potser la gent té més demanda de música en directe i de més, doncs, diguem, grups, que per això tenim doncs, versió impossible amb aquestes versions més, diguem, més mítiques de música tradicionals de molts anys, i llavors també seguit de la Nit del Canet, que fan més versions a nivell música catalana i això, que també els continuaran la nit, i llavors per acabar DJ Capde.
0: Encara queda més, encara ens queda dissabte, ai, diumenge, dilluns i dimarts. Seguim. Diumenge per tu què és?
1: Diumenge és el dia, el repte de veritat, no? Perquè vens d'haver estat tota la nit al pavelló i començar amb tota la part, jo crec, com més tradicional, no? Amb les pavordes i tot plegat, que comences molt d'hora al matí i acabes molt d'hora a la nit, ai, molt tard a la nit. Mm-hmm. Sí que és veritat que aquest any hem fet una petita adaptació a la part més de nocturna, de que com que ja feia 2 o 3 anys que dèiem que el diumenge no acabava vinguent gent a la part festiva, la part de festa que fèiem al vespre, perquè suposo que la gent es guardava una mica pel dilluns, aquest any, a la nit del diumenge, no hi haurà DJ ni concert, i ens guardarem per poder tenir més energia pel dilluns, perquè a més, com que ja la comencem el dijous, vam pensar que era dient, doncs el diumenge no fer festa. Però bé, començarem de bon matí amb aquest passant fins a l'ofici solemne al monestir, i llavors també la tradicional sardana d'honor, que també ens ve marcada per al canvi d'ubicació, que serà el passeig Comte Guifré. Mm-hmm. Llavors, també, no, com estem tots acostumats, seguirem a la tarda amb el Ball dels Pavordes, que veurem, no?, en aquest nou escenari que tindrem, i continuarem amb audicions de sardanes, i seguint amb el diumenge. Mm. També tornem un any més a organitzar la Sant Joanada, un esdeveniment que ens vam inventar aquesta nova junta de la Comissió de Festes i que ha tingut molt èxit en els darrers anys. Doncs continuarem amb un any més fent aquesta Sant Joanada amb aquesta espècie de vespreig que ara estan tan de moda, no? És a dir, no fem la nit, però sí que és veritat que farem aquest vespreig durant tota la tarda fins ben entrat al vespre. Mm.
0: Això està molt bé, no? És molt interessant, perquè al final estàs tranquil·let, és un dia com... No deixes d'efectivitat, no deixes de, si vols, d'estar de festa, de riure, de parlar, però ho fas amb un horari que et permet això, poder anar a descansar i agafar forces per l'endemà.
1: Sí, està molt bé. Jo crec que també ens hem anat adaptant una mica al que hem anat veient que la gent et demana o que funciona entre el públic durant els anys. I sembla que aquesta alternativa de no fer nit fins a les 5 del matí, però fer un vespreig i que la gent pugui estar bé i que si... Pues, algú ha de treballar l'endemà, doncs que pugui fer les dues coses, pugui estar allà i llavors anar a treballar tranquil·lament, doncs funciona molt bé, i per això un any més tornarem a estar organitzant aquesta Sant Joanada.
0: Molt bé, ja estem a dilluns.
1: Dilluns. arribem, bé, sempre també fem alguna, hi ha alguna actuació a la Fundació M, mm-hmm. i continuem a les 12 fent les sardanes, que tindrem al passeig Comte Guifré. Uh-huh. Anirem fent sardanes durant tot aquest matí i migdia, i a la tarda, a les 5 de la tarda, tindrem també típic, no?, concert de festa major a càrrec dels Montgrins, a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, que aquest any, novetat també, mm-hmm. disposarem, i a més ens ha vingut una mica les obres una mica alineades amb aquest canvi climàtic que hem tingut i aquestes onades de calor que ens fa, que tenim unes temperatures gens típiques per lo que és el nostre municipi un setembre, mm-hmm. hi haurà l'aire condicionat ja operatiu del pavelló, que crec que serà un bon punt, perquè un dels dies a l'any on notaves més calor al pavelló era aquest concert de tarda del dilluns de festa major, i aquest any doncs podrem estrenar aquest aire condicionat al pavelló, que ens anirà molt bé.
0: Mm. Què t'anava a dir? També estic pensant que això, aire condicionat vol dir fred, no vol dir fred, vull dir, vol dir una temperatura adequada. Això vol dir que a les nits, si cal, també funcionarà, que moltes vegades passava això, de passar molta calor dintre el pavelló, sortir i que feia fred. Això ara potser no passarà, però vull dir...
1: Sí, es pot estar climatitzat, exacte. El fet d'haver posat doncs, les plaques solars i l'aerotèrmia et permet no només calefactar a l'hivern, que és el que tota la vida havies necessitat, sinó també refrigerar en episodis on s'hi faci activitat i faci calor.
0: Molt bé. Després ja a la tarda, vespre, a la nit, una altra vegada als Pabordes, al Vall de Pabordes, que em sembla que venen un parell de consellers, no? Cada dia en ve un o altre.
1: Sí. Vindran dos consellers de la Generalitat, tant el diumenge com el dilluns, que ens acompanyaran en aquest singular Vall de Pabordes al passeig.
0: I després dels Pabordes, de la nit, la festa més grossa, la més nostrada, no?
1: Ah, exacte, sí, que aquí també patim una mica, bueno, patim no, hem fet una petita modificació també una altra vegada, per aconseguir que funcioni una mica millor. Comencem a les 11 amb Blue Moon Duet, amb una mica així de ball amb els Blue Moon. Llavors seguim amb les orquestres dels Mongrins i la Monte Carlo, que això serà a la 1. I el que sí que modifiquem és la Diana Florejada i el Ball del Pijama, que abans sí que començava el concert al pavelló, venia a buscar la xaranga a tothom i fèiem la Diana Florejada per tot el poble, però això vèiem que últimament no acabava de treure la gent i ens trobàvem que al concert no hi havia ningú i llavors començava amb la xaranga, que encara tampoc havíem aconseguit que la gent s'apropés al pavelló. Llavors aquest any es començarà a les 3 del matí al passeig Comte Guifré i es farà la Diana Florejada per tot el poble amb la xaranga de Van Damme. I llavors, quan tots arribem al pavelló, doncs continuarem amb l'orquestra Monte Carlo i aquesta tradicional Ball del Pijama que hi haurà tothom. Així que anirà molt bé veure això, no? Que la gent que es posi el pijama, sobretot, abans de les 3 per poder ja pujar al pavelló engalanats i disfrutar d'aquest Ball del Pijama que aquest any no tindrà cost.
0: També és una forma, entenc, de treure tota la gent que està a la zona de bars, no? cap al pavelló.
1: Sí, exacte.
0: Molt bé, doncs ja està, ja només ens queda dimarts, que és un dia de ressaca, però ressaca bonica, ja saps que aquell dia descansaràs. Explica'ns una mica...
1: Sí. El dimarts, tot i descansar, també tenim això, Des de bon matí a la Fundació Emma tenim una mica de ball de country i a les 12, també a l'Avinguda Comte Guifré, sardanes a càrrec dels Mongrins. Llavors ens mourem cap al Cubilar a fer el tradicional també dinar popular del Cubilar. Llavors, al mateix Cubilar a les 5, doncs continuarem amb alguna ballada de sardanes al mateix Cubilar i a les 5:30 es comença la festa de l'escuma i una mica de festa holi perquè els més petits doncs, puguin acomiadar la festa major. I, finalment, a les 7 de la tarda, i com ja tots els santjonins estem acostumats, tindrem a la xaranga Van Damme guiant els santjonins per als carrers de la vila amb la bogeria. Que aquest any això no el podem acabar a la plaça Major amb la font que hi havia, bueno, que tots tenim present, però sí que convidem a la gent que vingui, perquè jo crec que potser trobaran, no hi haurà la font, però hi haurà alguna sorpresa en el final d'aquesta bogeria.
0: Que al final serà aquest any?
1: A la plaça Comamala. Exacte, sí.
0: Molt bé, Bert, doncs escolta, moltíssimes gràcies, que sobrevisquis, que algun dia puguis fer una mica de festeta, però que l'endemà no t'hagis d'aixecar tant d'hora i, si més no, això. Ànims, que al final s'acaba, també.
1: I tant, ho farem tot, i això, ens hem descuidat els focs artificials, però que també els farem, les 9:30, focs artificials al Pont Vell, i res, tots a dormir i a recuperar-nos d'aquesta festa major, que segur que un any més ens deixarà amb aquella sensació de que continues la setmana molt cansat, però molt content de veure del que som capaços d'organitzar aquí a Sant Joan.
0: Molt bé, dit també que qui ho vulgui, a part del monogràfic que rebrà aquests dies i del programa demà, també hi ha l'aplicació app.santjoandelesabadeses.cat on hi trobarà tota la informació de la festa.
1: Doncs... Sí, que va superbé l'aplicació perquè al final no tot el dia portes el monogràfic a sobre, però el mòbil sí, i és aquella cosa que estàs prenent alguna cosa i dius, ai, a veure què fan ara, i entres a l'aplicació i ho pots trobar tot. tot allà posat, així sí, que sí. Recomanem molt que la gent l'utilitzi.
0: Doncs ja està, moltíssimes gràcies, Albert, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu. Ai.
0: I seguint amb la programació de la Festa Major, escoltem un altre dels grups que actuaran dijous a la nit per l'Entrevoltes. Les primeres en tocar seran Grup de Ties, que ja vam escoltar la setmana passada i que, a diferència d'altres anys, començaran el seu concert a les 9 de la nit, aquest any abans del Correfoc, que com cada any s'inicia a les 10, també al passeig. Seguidament, el torn és per Groogie Root, una banda de punk rock de Tarragona, que destaca per les seves versions punks de cançons allunyades del punk. Escoltem a Groogie Root amb A Dins Meu.

0: I com cada any, i gràcies a les diferents colles geganteres que han anat agafant el relleu de les anteriors, en Gentil i la Isaura tornaran a ballar pels carrers de la vila al ritme dels grallers i timbalers de Sant Joan. Ens en donarà tots els detalls del cap de la colla gegantera, en Sergi Colomer. Hola, Sergi.
1: Hola, Joan.
0: Aquesta entrevista ja podem explicar que s'ha gravat aquest matí, és a dir, ens esteu escoltant a les 3 ja fa una estona que hem estat parlant, i justament vens de la plaça Major, que pel que hem sabut, això, TV3 us ha convocat, no?, per parlar d'aquesta situació excepcional de la plaça, no?
1: Correcte. Mm-hmm. La cosa està calenta.
0: Éreu forces o...?
1: Sí, eren diferents representants de les associacions, entitats que estem afectades de la Festa Major, i, bueno, estava a Villavella i tots.
0: Mm-hmm. Quan sortirà això?
1: Crec que avui al migdia. Mm-hmm. O sigui que ara ja ha passat. No ho sé. No ho he demanat, la veritat, però crec que era peça per avui.
0: Si és així, doncs ja es podrà recuperar en aquests moments que ens esteu escoltant, i segur, si ens escolteu a les 10 en repetició. Molt bé. Clar, parlem això com una Festa Major diferent. Els gegants és una de les entitats afectades perquè, doncs, com he sabut, doncs, tant amb la Sardana d'Honor del diumenge com el dissabte amb la Cercavila, doncs s'acabava la plaça Major i hi havia un ball, i això s'ha canviat. Com serà aquest any?
1: Doncs mira, que el dissabte la Cercavila la farem al revés. Començarem a la plaça dels Mexicans, allà a la Font dels Mexicans, plaça Badesa M.
0: Sí. És, sí, sí.
1: I passa que com que no està... No, la gent no la coneix com
0: no,
1: a tal.
0: No, si li diem plaça de Badesa M, jo t'ho hagués dit plaça dels Mexicans, perquè ens entengui tothom.
1: Doncs allà farem la plantada, es farà l'esmorzar, allà a l'abadia també, i llavors anirem cap al barri vell, passeig, barri vell, i tornarem a pujar per la Nacional, cap a la Fundació. I allà farem el ball i farem una parada, i després tornarem al Ramon Dur cap amunt fins a la plaça Barcelona, que és on ballarem.
0: Pel que he vist, el recorregut, hi ha molt de tram per la carretera, no?, pel carrer Comella i això, que això fa 2 anys es va fer, crec. Que és molt xulo, perquè les imatges afecta més els cotxes i això,
1: sí.
0: Però sí que les imatges que pots fer allà a Sant Pol i això són xules, no?
1: Sí, també ens trobem que és un lloc, és un tram que ens acompanya més la gent. Mm-hmm. Quan l'avinguda és més grossa, sembla que la gent convida més a que s'ajunti, que tothom, i les imatges són més maques, i tu també et sents més recolzat amb tot el poble al darrere, la veritat.
0: Quines colles vindran?
1: Mira, doncs aquest any vindran els Boixos de Solsona, vindran els d'Hostalets de Balanyà, vindran els de Can de Bànol, la colla de Ribes, i vindran els Amics de l'Escala, i que no me'n deixi cap.
0: Jo en tinc dos aquí, ara ho he mirat, com que he vist que ho feies de memòria.
1: Sí.
0: Gegants Nòrdics de Solsona.
1: Vale, que sí, que són, jo els dic, els Boixos de Solsona. Ah. Són aquests gegants que tenen els braços o els peus tontos, que els fan girar. Mm-hmm. Saps que em sembla que ens en ve només un, però bueno, són d'aquests.
0: Que no els tenen allò enganxats a una part fixa, és com més roba.
1: Exacte.
0: I per tant...
1: Són com

0: com que està el programa de festa major, entenc que qui volgués...
1: És un dinar és popular, correcte, correcte. És un dinar popular per tota la gent del poble. El primer any es va agafar com així i vam tenir una rebuda molt bona. Sí que és veritat que l'any passat no va ser així. Va ser bastant íntim amb les colles que venien de fora, que els hi va molt bé que els hi donem aquesta opció. I nosaltres, des d'aquí, des de la veu, des de la ràdio, jo us convido a tots a que compreu els tiquets que estan ja a la venda a l'oficina de turisme i que fem una mica de xirinola, que és guai. Jo crec que, a més, per famílies és un bon dia, perquè tu acabes la Cercavila a plaça Barcelona, farem el dinar allà, tindrem una barra, i quan acabi el dinar, de seguida arranca el ball, l'espectacle infantil, que aquest any crec que és com una...
0: Ara t'ho dic.
1: És Pepet i Marieta, que fan una obra dels pirates, es diu una cosa així, i són molt guais aquests, i això estarà molt bé. Llavors, és un plan perfecte per passar tot el dia amb nosaltres.
0: Pepet i Marieta és un grup potent, vull dir que és interessant això.
1: Sí.
0: Els gegants encara estan plantats llavors o ja estan guardats abans del dinar?
1: Els guardarem per el que pugui ser. No?
0: Per el que pugui passar durant el dinar.
1: Sí, sí,
0: vale,
1: sí.
0: Vale. Molt bé, escolta, no sé si hi ha novetats de la colla, sé que n'hi ha una que pels pròxims mesos, però abans d'explicar-la una mica per sobre, no sé si com va la colla, si sou...
1: La colla va bé, la colla... Incorporem cada any una família o dos més i llavors ens deixen alguns també que ja no poden per feines o perquè també hi ha d'haver-hi un relleu i s'ha d'anar canviant. I jo entenc que ja la gent es cansa i jo sóc el primer que també a vegades és difícil. Però jo crec que té un bon moment, ens ho passem molt bé, intentem no agobiar-ho molt, és a dir... que sigui divertit i prou, que no ens carregui molt com a famílies l'obligació d'haver de fer coses, sinó que ens ho passem bé i ho deixem aquí, amb el gustet aquest de voler seguir veient-se i seguir fent coses junts. Llavors,
0: de fet, per explicar-ho, tornant a l'escala, em vas explicar que aquell cap de setmana l'agafàveu i anàveu tots junts.
1: Sí.
0: I això també és xulo, no?
1: Sí, sempre intentem fer una sortida a l'any que impliqui dormir i que també la colla, amb les diferents activitats que fem durant l'any, financem llavors algunes coses, que ens surti més barat això, per noctar fora, menjar a fora, o així i així. Mira, doncs fem caliu i ens ho passem molt bé.
0: I ara quants anys fa ja de... que esteu al capdavant de...
1: Nosaltres la vam agafar el 2023, si no m'equivoco. A la festa major del 2023 vam... amb la inauguració de les rèpliques dels gegants nous.
0: I que també hi ha un punt en què dius al principi requereix molt esforç, no tens coneixement, no tens pràctica, i hi ha un moment en què això es va equilibrant, no? Dius, mira, ara ja sé com va, ja carregar els gegants d'aquí d'allà ja no em suposa... tant d'esforç perquè sé que això es fa així o ja...
1: Sí, la pràctica sempre va bé i no és qüestió de força, jo sempre ho dic, és qüestió d'equilibri, de destresa, que no pas de força.
0: Tot i que pel que m'has comentat quan has arribat t'he vist així una mica coix, no sé, aquest any podràs fer-los ballar?
1: No ho sé, encara no sé si podré fer-los ballar jo o no, però bueno, és igual, tenim gent que amb moltes ganes que també ho farà.
0: I sempre hi ha d'haver-hi algú que te vagi dient cap aquí, cap allà, eh?
1: Exacte.
0: I ara sí, hem parlat d'aquesta novetat, si dèiem que bé, que ara ja ho teniu tot apamat, doncs, tant en tant també hi ha alguna cosa extra nova, no? Diferent.
1: Sí. Sí, ja fa, crec que també, igual que nosaltres vam entrar a la colla, va començar a reactivar-se la trobada comarcal i va començar amb Ribes, va seguir Ripoll i a nosaltres ens va fer il·lusió agafar-lo ja nosaltres aquest any i nosaltres aquest any des de Sant Joan organitzem la tercera trobada comarcal, no sé si és tercera perquè ja n'hi va haver-hi algunes inicials que es van quedar així en l'aire, però bueno, ens toca aquest any.
0: Què vol dir una trobada comarcal?
1: Doncs vol dir que venen tots els gegants de tota la comarca, les colles que estan actives, i el que fem és també anar a buscar els gegants que no tenen colles dels pobles de la comarca que malauradament ja no tenen colles i els anem a buscar perquè poder fer una mica d'exposició de gegants.
0: I a la vegada, doncs, que algú digui, ostres, mira, quina pena, el meu poble no ballen, jo vull que ho facin i em moc, no?
1: Sí, seria fantàstic, jo no ho veig així, no crec que... Jo m'ho agafo més amb il·lusió.

0: de que la gent que els vulgui veure o gent que descobreixi que diu, hosti, pues, a la colònia no sé on hi havia un gegant. O...
1: I explica'ns, això ho tens al cap ara, ens ho pots explicar, quines colles hi han que estiguin les... funcionant i quines no?
0: Actives, oh, és que em sabria molt greu deixar-me, eh? Però provem-ho. Som els de Ribes, podem baixar per Valls, jo crec que és Ribes, Can de Bànol, Ripoll, i si pugem Sant Joan, Vallfogona i la vall de Camprodon, que abans era Camprodon, però ara ells s'han fet càrrec de tota la vall i ells són els que intenten moure els gegants de tota
1: Pau,
0: la vall.
1: També,
0: Sant Pau, ja et dic, la colònia Estabanell,
1: sí, eh?
0: També té una geganta. Falta els de Sorroca, els de Guassa no tenen colla, però també els baixaran. Bueno, ells intenten, doncs, de vegades, quan és festa major d'un poble, entre uns quants, anar a moure aquell gegant. Sí, crec que Vilallonga no ha entrat en aquest conveni de la vall, però ells també tenen un gegant, no, que no tenen en escolla, però només tenen un portador i s'ha fet gran, pobre.
1: Molt bé, doncs s'ha de buscar relleu. Això, hi haurà aquesta concentració, cercavila, suposo, estaran exposats, què més?
0: Exacte, al matí hi haurà una exposició de gegants al pavelló, a la tarda sobre les 4 i mitja farem una plantada a la plaça Barcelona i obrirem una cercavila per donar un vol per tot el poble perquè tot el poble pugui veure tots els gegants. I tornarem a la plaça Barcelona sobre les 7 de la tarda, on tenim la intenció de que hi hagi una mica, i dic la intenció perquè s'està treballant, s'està produint, o sigui, intentarem fer-ho, però si s'hi arriba bé i si no, no. Doncs farem una mica de fireta i una mica de concert, on hi haurà food trucks, la gent podrà sopar, i la intenció és fer també una petita rua golfa a la nit... sobre les 10 de la nit, poder fer una petita cercavila de mitja horeta i tornar a la plaça de Barcelona.
1: Molt bé. I tot això serà quin dia?
0: Això serà el 17 d'octubre.
1: Molt bé. Apuntem la data, 17 d'octubre. Sembla que quedi molt, però no queda tant.
0: No queda tant, no queda tant.
1: Queda un mes i 10 dies.
0: Se'ns ajunta tot, sempre.
1: Sí. Bueno, és que també ha de ser una època que també sigui agradable per la gent, no?
0: Sí, sí, sense calor i que s'estigui bé. Jo crec que sí. A més, aquell cap de setmana a Sant Joan passen moltes coses, per tant, hi haurà molt ambientillo.
1: Què més passa?
0: Hi ha la Fira de la Carbassa, em sembla que hi ha el trial de clàssiques, per tant...
1: I potser un mercat del trasto?
0: No, ja haurà passat. Això passa la setmana que ve, el diumenge.
1: Ah, perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. No sé si pots afegir alguna cosa més.
0: No.
1: Després, jo... després descanseu. O sigui, el novembre, desembre, gener, aquests mesos d'hivern, hi ha cercaviles, també hi ha festes majors.
0: Si volguessis, Joan, tens gegants com el futbol. Cada dia de l'any hi ha una possibilitat d'una trobada gegantera. És una cosa que, quan vaig entrar jo com a cap de colla i em vaig començar a introduir en el món geganter, em va frapar perquè vaig dir, hòstia, com pot ser que hi hagin gegants cada dia? Cada dia, eh? Hi ha dos dies a l'any o tres que no, però tots els altres dies, si volguessis, podries anar a fer moure gegants.
1: De fet, vaig sentir l'altre dia a la ràdio, a una altra emissora, que la salut dels gegants és espectacular, que curiosament, entre la mainada, no?
0: Sí que és veritat que quan ens trobem això, que hi ha molta falera amb els nens petits, però després, a l'hora de que la gent es vulgui involucrar i apuntar a la colla, hi ha com un sotrac d'edat, saps? Fins que no et fas una mica més gran, la gent no s'hi torna a emmerdar. És així. A mi m'agradaria molt que hi animo el jovent del poble que vinguin i que vegin que ens ho podem passar molt bé, que hi ha activitats que són tots els públics i ens ho passem superbé.
1: Doncs ara sí, Sergi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que aquest peu es recuperi.
0: Gràcies.
1: Ja no pels gegants, però per tu. Però bé, si pots portar també estaria xul.
0: S'intentarà. Moltes gràcies, Joan. Va,
1: una abraçada, que vagi bé.
0: Adéu.
1: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
3: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
2: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
3: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: Els gossos han de fer les seves necessitats.
3: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
2: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
3: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
2: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.